Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis! Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell Ràdio.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo.
1: Baby,
0: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista, amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
10: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 19 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong i Olga Ruiz, amb totes les novetats del cas Endic, que avui també avança la Maica Navarro a La Vanguardia. Important sentir-la avui a la Maica Navarro, amb un cas que sembla que no s'acaba mai i que cada dia ens continua sorprenent. I avui al Suplement també tindrem temps per xerrar de Gènesi. És la gran estrena de TV3 d'aquesta tardor, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al Suplement ajuntarem l'Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Fernández, el Miquel Fernández. Ferran Adrià i Miquel Fernández, dos Ferrans Adrià a la vegada. Ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura, el Miquel Fernández. En aquest cas, aquí un avançament del que vindrà avui aquest matí de Suplement.
2: El tema con Parro, yo tengo una virtud indefecta que estoy pensando, ahora estoy pensando en cuatro cosas. Y es una virtud, pero es un defecto, porque la gente, a vegades, sobretot la meva dona es cabreja, ¿sabes? No, en raó, porque no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
3: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
1: T'ha passat sempre a dos quarts d'onze a Ferran Adrià i Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi?
2: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
1: Tu què li vas respondre?
4: Ni la mía tampoco.
2: No, ja va dir,
1: Ferran Adrià i Miquel Fernández plegats avui al Suplement. A les 11 estrenarem tertúlia de corresponsals. La pilotarà, com sempre, l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumarem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I avui també música.
5: Es faran experiments amb dinamita.
1: Així sona el més nou de l'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara nou disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunta impertinent, la pregunteta impertinent de si es tornaran a juntar o no amb Manel. A més, també el Joan Callarissa amb l'estrena de Shakira a Madrid i el Pep Noguer avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta com a conseqüència d'un infart. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
6: Molt bon dia, Roger. I avui ens llevem amb novetats de Donald Trump, que ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per ampliar la presència militar dels Estats Units en aquest territori. Segons ha assegurat el president nord-americà, el pacte dona a Washington control permanent sobre la seguretat de Groenlàndia i garanteix plena llibertat per sobrevolar-ne el territori. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump també ha remarcat que es tracta d'un acord sense data de caducitat i que impedirà que cap adversari dels Estats Units pugui establir bases militars a Groenlàndia o fer, diu, inversions sensibles sense l'autorització de la Casa Blanca. Un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Per la seva banda, Dinamarca tindrà garantida la seva sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica tindran el dret a l'autodeterminació si ho desitgen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha assegurat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. El president de Groenlàndia també ha celebrat l'acord perquè assegura que enforteix la seguretat de l'illa. Està previst que el document s'assigni en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, que es farà la setmana que ve a Nova York. I Donald Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president nord-americà amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. Trump, que ha anunciat la mesura en un missatge també a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que protegeix la llibertat d'expressió.
7: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
8: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
6: A casa nostra, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereix s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. Un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
6: Entitats com el Col·lectiu d'Advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana o Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més coses. Ja s'han traslladat, volem dir, al nou campament habilitat al Port de Ceuta, els 1.700 migrants amb alguns moments de tensió per por de quedar-se sense plaça. De fet, les instal·lacions no són suficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges. El ministre Ángel Víctor Torres assegura que s'han complert els objectius, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté que la gestió del govern espanyol és incapaç de restablir la normalitat a la ciutat autònoma.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
11: Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobrepasados porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
6: I a Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Des de Girona ens n'informa Maria Rovira.
12: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
13: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
12: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
6: I avui comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya i ho fa amb Sílvia Pérez Cruz.
14: Si pogués enfilar i més alta.
6: El concert amb les entrades exaurides té un títol ben suggeridor: Repetir, repetir, repetir. S'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. És una trobada amb el passat des de la sensibilitat del present. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar Vestida de nit, i també el quintet substitut. El text de presentació del concert, l'artista de Palafrugell explica amb les seves paraules la proposta. Diu: retrobar-me amb el mateix repertori i els mateixos companys fa més evidents els meus canvis, les meves Sílvies. Renéixer i renéixer. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del TNC avui a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 6. I en esports, l'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Avui a les 9, Sevilla-Barça. Joan Garcia és baixa per unes molèsties al genoll. Durant tot el dia, més, es farà l'assemblea de socis compromissaris. Serà a partir de 9:45 del matí i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la convocatòria de la selecció espanyola. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedro Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també avui a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. Porto torna a una llista de convocats 10 mesos després. A la Lliga F, encara en futbol, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Avui a les 12, Badalona Women Real Societat, i a les 4, Espanyol Madrid CFF. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Avui es jugaran les semifinals Penya Baskonia i Barça València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Avui, a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllan, cultura d'arrel.
15: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Un Mans on posarem el focus en tres grans festes que ja entren en els seus dies forts. Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona i la Misericòrdia a Reus. Parlarem de foc, de seguicis, de dansa, de música i de patrimoni viu. També mirarem una mica més enllà. A més d'aquest cap de setmana, hi ha activitats que no són estrictament de festa major. I tindrem temps per acostar-nos a la nova temporada del Soc i Seré, que torna a 3CAT, amb noves proves i una nova mirada sobre la cultura popular d'aquest país, també entre les seves proves. Als Països Catalans anirem fins a l'Alguer, amb la trobada gegantera i la festa de Sant Miquel, i fins a la Catalunya del Nord, perquè la Bresola celebra 50 anys, també amb música, i amb un nou treball discogràfic que es presentarà divendres que ve a Girona. Tot això, molta música d'arrel també en aquest Mans, amb Rosa Silluer al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rotllant a la locució. Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rotllant.
0: I les primeres notes ens venen molt de gust. Coloma Bertran i Carles Velda en aquesta cançó de Bresol per anar als contes des dels Nocturns i Diamants de la violinista de Tona.
2: Per la finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes. És Coloma Bertran, amb la col·laboració de Carles Velda, un diamant d'aquest Nocturns i Diamants.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Entrem en temari.

0: Santa Tecla entra aquest dissabte en un dels caps de setmana més intensos de la festa i ho fan dos aniversaris molt presents, els 600 anys documentats del Foc Festiu a Tarragona i els 40 anys del Vall d'en Serrallonga. Avui al migdia el Vall de Diables, us explicàvem la setmana passada, recupera una part de la seva història amb una sortida extraordinària dedicada a la Societat Cultural Artesana, l'entitat que va gestionar el Vall entre l'any 1876 i 1886. La recreació vol acostar-se a aquelles sortides del segle XIX on hi participarà la banda Unió Musical de Tarragona. Joan Gasol és el president del Vall de Diables.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Llucifer i de Blesa. Cada diable portava el seu ciutadí i s'encenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals. L'acompanyament musical era una banda de música.

0: Però un dels protagonistes d'aquest dissabte serà sobretot el Ball de Serrallonga, de Tarragona, que celebra 40 anys. Ha volgut aprofitar l'aniversari per assumir l'organització de la 42a Mostra de Folclore Viu, aquesta vegada amb la figura de Joana de Serrallonga com a fil conductor i amb una mirada explícitament femenina i feminista sobre la cultura popular. La cercavila començarà a les 8 del vespre a la Rambla Nova i acabarà a la plaça de les Cols, on a les 9 hi haurà el lluïment dels grups participants. La presidenta del Ball d'en Serrallonga és la Marina Molina.
1: El fil conductor de la Mostra de Folclore d'enguany és la figura de la Joana de Serrallonga, que, bueno, és la dona del capità de la tropa, i bueno, com a bona dona, doncs és la que porta els pantalons a la tropa, per molt que el Joan de Serrallonga sigui el protagonista. I llavors hem volgut agafar la figura de la Joana i enllaçar-ho amb el paper de la dona dins la història de la cultura popular, ja sigui a la ciutat o a la història de la cultura popular de Catalunya.
0: En aquesta trobada hi participaran el Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès, el Ball de Cederes de Reus, els gegantons americanos de Sitges, la geganta Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel i el nan cucut de Barcelona. La tria no és casual.
1: Nosaltres en aquest cas no actuem, perquè nosaltres sí que tenim homes a la tropa, però totes les entitats convidades sí que són només dones.
0: El 40 aniversari d'en Serrallonga, en aquest cas d'aquest ball, s'està aprofitant també per revisar el mateix patrimoni del ball. A començaments de setembre van estrenar vestuari nou per als bandolers i bandoleres, fet a partir de la recerca històrica, i també han renovat trabucs i pistoles. I encara hi haurà una altra recuperació especial durant aquests dies. Els parlaments enguany han volgut tornar els textos dels primers anys del ball recuperat.
1: I enguany està molt bé, perquè normalment tenim com una mena de dinàmica que és a parlaments en grup i tal, però enguany, com que fem 40 anys, hem volgut recuperar els parlaments de fa 40 anys. És a dir, són els parlaments que van sortir entre Santa Tecla del 86 i Santa Tecla del 87. Són els parlaments històrics, parlen de segrestos, de morts, d'atracaments, però no hi ha ni actualitat ni humor, ni res. Hem volgut recuperar els antics.
0: El Ball d'en Serrallonga tornarà a sortir dimarts dia 22 amb tot el seguici popular i representarà aquests parlaments extraordinaris en diversos punts. El programa oficial identifica els recuperats com els darrers anys 1987 i 1988. I el dia 23 encara el podrem veure a la tanda de lluïment, a la Professó i a les 10 de la nit en els darrers parlaments del 40è aniversari. I abans d'arribar-hi, demà diumenge, en aquestes festes de Santa Tecla, una altra de les grans cites. A un quart d'una del migdia, el primer diumenge de Castells amb els Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona, la Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca. Al vespre arribarà el Correfoc Petit i a dos quarts d'onze de la nit el Retaule de Santa Tecla, que enguany commemora el seu 35è aniversari. A partir de dilluns, ja sí, Tarragona entrarà en els dies centrals amb pregó i arrencada de gegants el dia 21, entrada de músics i cercavila de seguici el 22, la Gran Diada de Santa Tecla el 23, amb seguici Castells Professor i entrada del Braç de Santa Tecla. El dia 24, la Mercè, amb pilars caminats i el Correfoc final. De Tarragona anem a Barcelona, perquè dimecres que ve arrenca la Mercè, la festa major de la ciutat, que enguany s'allargarà del 23 al 27 de setembre. La cultura popular hi tornarà a tenir un pes central, des del seguici inaugural i el toc d'inici fins a les jornades castelleres, la cavalcada, els gegants, les sardanes o el gran correfoc del dissabte dia 26. Enguany, a més, Xangai, ciutat convidada de la Mercè, portarà també fins a Barcelona una mostra de la seva cultura tradicional. Per saber què hem de mirar especialment en aquesta Mercè 2026 i quines novetats hi trobarem dins la cultura popular, Joan Camps, tècnic de cultura popular de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
2: I avui dissabte, per exemple, aquí al Palau de la Virreina, a les 6 de la tarda hi ha una història de titelles que expliquen també el seguici de cultura popular. I a les 7 de la tarda també aquí al Palau de la Virreina, el Pompili Massa presenta un llibre de danses sagrades. Vull dir que la Mercè continua, perquè la setmana passada vam inaugurar les exposicions, està oberta l'exposició de bestiari, l'exposició del seguici aquí al Palau de la Virreina i l'exposició de gegants tant al pati de l'Ajuntament com a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Vull dir que la Mercè està bullint. El toc d'inici, d'aquí el nom, no? Vull dir, inicia la Mercè, surten totes les bèsties i totes les figures més representatives de la ciutat. I aquest any la novetat dintre del toc d'inici és que, com la ciutat convida de Xangai, s'ha convidat a un grup que es diuen Rolling Lantern Show, que fan una dansa que simulen una mica els pescadors recreant-se unes boles de bambú que simulen les xarxes per pescar els peixos. I això tindrà un moment bastant important dintre del toc d'inici. Aquesta seria una gran novetat d'aquest proper dimecres 23 amb el toc d'inici a plaça Sant Jaume. El drac xinès està exposat dintre del que és l'exposició de dracs i bèsties al Born i és una figura creada aquí a Barcelona de la comunitat xinesa. També han creat un espectacle híbrid amb el lleó xinès i el lleó de Barcelona i fan una dansa conjunta al qual la solemnitat del lleó de Barcelona juga amb la picaresca, per dir-ho de manera, o la llovesca del lleó xinès, no? I, evidentment, hem portat grups de dansa i de grups de música de la ciutat de Xangai. També hi ha un dels dies de l'espectacle pirotècnic del concurs de pirotècnia internacional, una de les ciutats convidades, bueno, Xangai, serà una de les pirotècnies que dispararan a la plaça del Portell. Divendres 25 farem tota una actuació dintre de plaça Sant Jaume des de les 9 de la nit fins gairebé fins les 12, en el qual els esbarts barcelonins tindran un espai dintre de plaça Sant Jaume amb tota la platea i amb tots els esbarts participants. També enguany, celebrant una mica l'any Gaudí, també hem fet un projecte amb l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel Catalana, l'Esbor, la companyia L'Esbor, que és una companyia de dansa d'arrel, que ha convidat els esbarts barcelonins, a unes parelles dels esbarts barcelonins, fent un espectacle de nova creació que només tindrà lloc el dia 24 al Paraguay, amb dos passes, però es podrà veure música creada expressament per celebrar l'any Gaudí i l'Esbor coreografiant el seu propi grup i compartint aquestes danses amb els esbarts barcelonins. Serà un espectacle, penso jo, que serà molt, molt, molt xulo. El concurs de sardanes que es fa el diumenge a l'Avinguda de la Catedral, que comença a les 11 en punt, quan acaba de tocar el rellotge les campanades de les 11, és un dels actes més antics que es manté dintre de la Mercè.

0: Reus al Baix Camp, les festes de la Mare de la Misericòrdia entren també aquest cap de setmana en un dels trams més intensos abans dels dies centrals de la setmana que ve. Avui dissabte a les 6 de la tarda a la plaça del Mercadal hi haurà la Diada Castellera de la Misericòrdia amb els moixinganguers d'Igualada, els castellers de Lleida i els xiquets de Reus. A 2:15 de la nit arribarà la Reus Correfoc, amb colles convidades i tots els principals elements del foc de la ciutat. Però demà diumenge hi haurà dos aniversaris que posaran el focus especialment a la cultura popular. El primer és el 60è aplec del Baix Camp, organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus, convertit després de 6 dècades en alguna cosa més que una gran ballada de sardanes. En Josep Colomés és de la Rosa de Reus.
1: Mira, dintre de les festes de Misericòrdia de Reus, prou importants i prou grans i amb entitat pròpia, l'aplec probablement és l'acte més vell de tota la festa en si. Ho procurem sempre fer el diumenge abans del Dia de la Misericòrdia. Es va iniciar l'aplec fa 60 anys, com diem, amb un motiu de sardanistes, però ha passat més, ha traspassat el plan sardana per ser una activitat cultural i entregada dintre de la societat de Reus.
0: La plaça del Santuari en serà l'escenari de 10 del matí a 8 del vespre. Hi haurà sardanes durant tot el dia amb les tres cobles, la Juvenívola de Sabadell, la Reus Jove i la Contemporània. A migdia, a més, els alumnes de les escoles de la ciutat ballaran una de les sardanes i l'aplec incorporarà altres activitats i entitats de cultura popular.
1: Sempre normalment són dos cobles les que actuen, en aquest any a motiu del 60è aniversari i farem tres cobles.
0: I encara hi haurà un convidat especial reusenc, el gegant Carrasclet, que serà present a l'aplec. El programa hi afegeix també el Correllengua, un espai de lectura, activitats paral·leles i un concurs de colles improvisades a la tarda. Però demà, com dèiem, un segon aniversari, els 35 anys de l'Esbart de Santa Llúcia. La celebració començarà a les 9 del matí a la plaça del Baluart i inclourà també un vermut festiu i un assaig obert de bastons i dansa perquè qui vulgui s'hi pugui afegir. Àngels Papaseit és la presidenta de l'Esbart.
2: Realment el que farem serà aquest vermut que està anunciant, no?, que es farà allà a la plaça de Baluart per celebrar aquests 35 anys. O sigui, bueno, serà una miqueta de festa i també, com si diguéssim, un assaig obert tant de bastons com de dansa, per qui vulgui participar i enganxar-s'hi. O sigui, a veure, és això el que pensem fer, doncs, aquest dia, no? Realment, fer una miqueta de festa.
0: L'Esbart Santa Llúcia tindrà, a més, una presència destacada durant els dies centrals de la Misericòrdia. El dia 23, dimecres, el Ball de Bastonets formarà part del Seguici Petit i el 24, amb el Seguici Festiu Adult, els grups sortiran pels carrers i places del centre amb la fórmula molt més lliure.
2: El dia 23 es fa la Festa Major Petita, que surten, com si diguéssim, els dansaires petits. Llavors, el 24 surten, com si diguéssim, els grans, i van allò, tots els grups festius hi surten, no? I doncs serà, no seguint una cercavila, ni seguint un protocol, ni res de res, sinó que cadascú va anar ballant allà al Liceu de Reus.
0: El dia 25 arribarà el gran dia de la Mare de la Misericòrdia. A les 11 del matí, el Seguici Festiu baixarà des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari, amb el ball de bastons de l'Esbart de Santa Llúcia entre els molts elements principals. L'arribada, tots faran les seves ballades de lluïment davant del Santuari.
2: El dia 25 se fa la baixada a Misericòrdia, i també, doncs, bueno, tota la festa que hi ha a Misericòrdia, tota la baixada, com si diguéssim, del Seguici Festiu, que es fa allà baix al Santuari de Misericòrdia.
0: A la tarda continuaran les ballades de gegants, nanos, danses i bestiari, i hi haurà també castells amb els xiquets de Reus i ball solemne de l'Àliga a l'interior del Santuari. A 7:45 del vespre, la tradicional baixada del Ball de Diables, seguida de la carretillada, l'encesa de la façana del Santuari de la Misericòrdia de Reus i la vostra piro musical que tancarà aquesta celebració de la Mare de la Misericòrdia a la capital del Baix Camp.
3: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a mans.

0: Aquesta era, sincerament, Eduard, d'Enric Cortí amb la Juvenívola de Sabadell, una de les coples que trobareu demà a l'Aplec del Baix Camp a Reus, amb la Reus Jove i la Contemporània. I més enllà de la Mercè, Santa Tecla i la Misericòrdia, aquest cap de setmana el calendari festiu continua carregat arreu del país. Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, Festa Major de Sant Mateu fins dilluns. A Collbató també, Baix Llobregat, encara en el segon i últim cap de setmana de Festa Major, amb una aposta important per la cultura d'arrel. Una desena de colles convidades compartiran festa amb la colla gegantera de Collbató i els Diables Salnitrats. Cap a la Garrotxa, dues festes més. Sant Esteve d'en Bas, quatre dies de gegants i gralles, penjada del burro savi, vermut cantat, sardanes i sopar popular, i Castell Fugit de la Roca, demà diumenge, cercavila amb els gegants, els ministrers del Miracle i sardanes amb el principal de Porqueres. Cap al Baix Empordà, Sant Sadurní de l'Heura. Aquest cap de setmana estan de Festa Major. A la tarda, avui mateix, cercavila popular i demà, després d'ofici, vermut i sardanes amb la Bisbal Jove. Al Vallès Occidental, Vall d'Oreix, tanca 5 dies de Festa Major. Enguany el fil especial és el centenari de la Colònia Montserrat i el programa combina gegants, castells, entitats, habaneres i activitats de cultura popular. Al Vallès Oriental comença la Festa Major de Sant Miquel de Vallromanes. A Barcelona, al Poble Nou, en aquest cas últim cap de setmana, esperant la Mercè, a més, que viurà aquest barri amb el batec del Taulat, els capgrossos, el Lleó de Gràcia, l'Esbar Sant Martí o els Cercolets de Sitges, entre moltes de les entitats que es podran veure a Poble Nou. A Cervera la Segarra encara no és Festa Major i arriba divendres que ve, però estan en marxa ja amb la 50a edició de l'Issagoja, la setmana de cultura prèvia que enguany ha estat dedicada i vinculada al mil·lenari de Cervera. Un cap de setmana, per tant, per triar i remenar.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rotllana.

0: A Barcelona, la cultura popular entra també aquests dies amb actes commemoratius de l'any Gaudí, de la Sagrada Família. Avui a les 6 de la tarda, davant de la façana del Renaixement, hi haurà una cerimonial obertura amb l'Àliga de Barcelona, amb els gegants, l'Esbart Gaudí, els castellers de la Sagrada Família, bestiari i diables. És el primer d'un petit cicle que continuarà dissabte que ve, el dia 26, amb Copla i Sardanes, i el dia 3 d'octubre amb una gran jornada de falcons, esbars, gegants, trabucaires i correfoc. A Gironella, al Berguedà, està en marxa la 17a edició del Berguedà Folk, 3 dies de ball, música tradicional, tallers i activitats per totes les edats. Avui mateix hi haurà tallers durant tota la jornada dissabte, a les 6 de la tarda, ball amb la Copla Berga Jove, una sonoritat que el festival recupera després d'haver tingut molt de pes en les primeres edicions. Ferran Vilà és de la comissió organitzadora d'aquest Berguedà Folk.
1: Els primers anys del festival sempre hi havia un moment per la Copla, hi havia una part de la programació destinada a la Copla. La vam perdre durant uns anys, en els anys centrals del festival, i ara ja fa uns anys que l'hem recuperat, perquè creiem que el so de Copla era un so molt específic, no?, molt català, i que valia la pena, no?, recuperar-lo i ensenyar-lo a la gent que ve de fora i tot.
0: A la nit, a més ball folk amb 21 botons o aixopluc, i demà encara Gironella, danses catalanes, glosa, acordió diatònic, el poni pissador, Jaume Barri, tot una sèrie de concerts que tancaran aquest Berguedà Folk a l'edició del 2026. I aquests dies, a Vic, a Osona, hi ha la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Hi han participat grups com l'Aranà o Pep Jimeno, a més del Remei de Calafresca, en Marc Pujol, entre molts dels concerts. Destacarem una de les cites d'avui dissabte a última hora de la nit, que és Bayuca, que porta la tradició gallega al terreny de l'electro i la música de ball a la plaça del Mercat de Vic, un mercat que continuarà encara demà diumenge amb grups com en Bauca.
2: No és folclore, és la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrels.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim ara i us parlem d'aquesta casa, aquest cas de Televisió de Catalunya.
3: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
4: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
5: Hem fet proves de què?
4: De geografia.
0: Dimecres, dia 23, torna a la plataforma 3CAT i a la televisió Soc i Seré, el concurs que busca la persona que més coneix el país. Segona temporada amb 100 nous aspirants, noves proves, més exigència i un premi que pot arribar als 50.000 euros.
3: Torna Soc i Seré.

0: I enguany, al costat d'Àngel Llàcer, hi trobarem Diana Roig com a copresentadora.
1: El concurs és una excusa, però que ens està explicant un munt de cosa de cultura del nostre país, no? I aprens moltes coses. Connectes molt amb tots els concursants i les concursants i tot el que els hi passa. I jo no sé, que jo no hi era l'any passat. Ser-hi allà i viure-ho i veure com es viu cada prova, l'emoció, és a dir, jo crec que ha sigut molt, molt espaterrat. Molt, molt no ha canviat. És a dir, sí que hi ha algunes coses que sí, que jo crec que la gent que va veure la temporada passada, bueno, fins i tot es poden repetir alguna prova, però també n'hi ha moltes de noves. I clar, això és una de les coses que a mi també m'agrada molt d'aquest programa, és que la gent al final pot jugar des de casa. Algunes seran similars, altres molt diferents, i hi ha sorpreses noves, convidats nous... La veritat és que he descobert moltíssimes coses. O sigui, jo em pensava que coneixia el meu país, que coneixia Catalunya, i ostres, he de reconèixer que hi havia moltes proves que he pensat, sort que jo no estic concursant, perquè... Ostres, sí, he après moltíssimes coses que no sabia, moltes curiositats, i també m'ha agradat molt veure que també hi ha moltes Catalunyes diferents, no? Que al final el programa no t'està dient Catalunya és així, no? Sinó que et pregunta una mica què és Catalunya per tu, què és per cada concursant, i a partir d'aquí veus que van apareixent moltes Catalunyes diferents, moltes maneres, no?, de diferents de viure la cultura catalana, i m'ha agradat molt veure en cada persona, que a més aquest any, bueno, hi ha gent molt diversa de tot arreu del país, de nord a sud, d'est a oest, i veure, doncs, maneres diferents de com viuen la nostra cultura.

0: els més joves, és a dir, de 18, 19, gent molt jove i gent més gran. La persona més gran, ara no recordo si tenia 70 i pico. També ha sigut molt bonic veure les sinergies que es creaven entre gent molt més jove, gent més gran, com s'ajudaven, com de cop una persona destacava més en una prova, una altra en una altra, no? Perquè al final dius, bueno, saber-ne de Catalunya, no només cal saber-ne de Catalunya per guanyar el programa, sinó que, clar, com ja et comentava, no? De cop hi ha proves més físiques, proves més de lògica, proves més de música. Bueno, s'ha de ser una personalitat molt completa, no? per poder fer un bon paper a totes les proves. Va, jo us podré dir que hi ha alguna cosa així que potser apareixerà algun gegant. I també que hi ha una prova que a mi m'agrada molt, que és una cosa molt física, més tipus com una gincama, que els veus allà, que, bueno, corrent, agafant-se entre uns i altres per arribar a la meta tots junts. Vull dir que hi havia una prova així bastant èpica a nivell físic, que m'agrada molt aquesta.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
2: Obrir mirada arreu dels Països Catalans, anem a l'Alguer.

0: a la població catalana de Sardenya i arriben les festes de Sant Miquel, patró de la ciutat, i tornen a posar aquest setembre un accent molt especial als vincles amb la cultura popular catalana. El programa s'estén fins al dia 29 de setembre i ja s'han fet castells, Can Coral, diverses activitats vinculades a la llengua i la tradició, i culminarà amb actes religiosos i la processó de Sant Miquel pels carrers del centre històric de l'Alguer. Avui dissabte arriba una de les cites més destacades, la primera trobada de gegants de l'Alguer organitzada des de la ciutat i per la ciutat. A 4:45 hi haurà la plantada al port, a les 6 cercavila pels carrers històrics, i a partir de les 7 lluïments i ball final a la plaça de Solís. Hi participaran colles de Tàrrega, Capellades i Vilassar de Dalt, entre d'altres participants, en aquest cas procedents del Principat. I el que hi ha darrere és un projecte molt més ampli, tornar a familiaritzar els algueresos amb unes figures festives que històricament havien estat pròpies de la ciutat. Ho explica Mauro Mules, de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer.
1: L'Alguer només ha tingut gegants, però ha tingut altres figures, com els cavalers cotoners, teníem una colla de diables, teníem altres figures, l'àliga, com en Catalunya, totes figures que estan documentades a l'arxiu de l'Alguer, que però ben perdut, perquè ja s'és perdut, parlem del 1600, i ara estem fent tot un treball per tornar a acostumar els algueresos a aquestes figures que teníem i que havíem perdut i que no tenim més.

0: d'aquesta documentació històrica és la que serveix per anar posant una mica més de cultura popular i anar una mica més enllà en tota la tasca que estan duent a terme. No es tracta només de convidar figures del Principat, sinó també de reconstruir bestiari propi a l'Alguer. Ja hi ha els cavallets cotoners, un grup de tamborins, i els objectius immediats que hi ha ara mateix, un d'ells és recuperar l'àliga algaresa.
1: Per exemple, com a plataforma per a llengua estem fent un treball i crec que de conèixer també la Fundació Alguero de reconstrucció d'aquestes figures. Hem començat amb una petita companyia de tamburs, els tamborins, com li diem a l'Alguer, i tenim els cavallets cotoners que ja són presents en ciutats de fa un 20 anys de la piccola companyia i estem, tenim un objectiu que és aquell de tornar a fer així l'àliga a l'Alguer, de reconstruir l'àliga a l'Alguer i segurament tindrem menester de col·laboració també a Catalunya. Tenim de convulgir segurament un constructor d'aquestes figures de manera que també nosaltres aquests podem tindre l'ambició de recuperar aquesta figura fonamental de la nostra de les nostres festes.
0: Una recuperació que, segons Mauro Mules, podria començar a materialitzar-se ben aviat, ja s'hi està treballant, i la voluntat és que les noves figures puguin arribar entre aquest any i el que ve. Tot plegat forma part d'una estratègia més àmplia de reconnexió de la cultura festiva catalana. La setmana passada, per exemple, els Mataseros de l'Alguer, l'única colla castellera activa a Itàlia, van celebrar el tercer aniversari al costat dels Manyacs de Parets. Molles destaca que el projecte casteller té, a més, una dimensió lingüística especialment important entre els joves.
1: Amb la colla castellera de l'Alguer, que són els Mataseros, que és la... que és una colla que porta 3 anys i que està creixent sempre més, i que està fent un treball extraordinari per la recuperació també de la llengua en un lloc on la llengua pateix. Segurament entre les joves generacions, la colla castellera és un grup fet de joves que empren tots normalment el català. Estan també rescobrint el goig de parlar la nostra llengua.
0: Les festes de Sant Miquel de l'Alguer continuaran els propers dies. Dilluns dia 28, per exemple, hi haurà Sons de l'Alguer Nova. I dimarts 29, dia de Sant Miquel, arribaran els actes centrals. Vespres, processó pels carrers al nucli antic, missa a la catedral de Santa Maria i retorn a l'església de Sant Miquel amb participació de grups folclòrics i música tradicional, sarda i algaresa.
2: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Divendres que ve, el dia 25 de setembre, a les 7 del vespre, al Teatre Municipal de Girona s'hi presenta el concert dels 50 anys de la Bressola, un disc commemoratiu que recull cançons nord-catalanes reinterpretades i cantades per la mainada a les escoles i per artistes d'arreu dels Països Catalans. Un disc que no és només una celebració d'aniversari, sinó que també és una manera de posar en circulació el repertori de la Catalunya Nord i fer-lo viatjar entre generacions i territoris. L'Adrià Moret, responsable de comunicació de la Bressola.
1: Nosaltres la música és molt important per nosaltres en el nostre dia a dia. Teníem ganes d'un nou CD i teníem clar que no, que en aquests 50 anys era important enregistrar un nou àlbum musical, i vam aprofitar una mica l'excusa agafant una mica el model que vam utilitzar amb el CD dels 40 anys i el de musiquetes. Fer quelcom similar, que és una reinterpretació de diferents cançons nord-catalanes i tradicionals, reinterpretades, això sí, per artistes d'arreu dels Països Catalans, intentant fer, no?, una reinterpretació jove, fresca i que pugui agradar a tothom.
2: Una linda flor festejo jo, que per nom se'n diu Aneta.
1: D'aquestes cançons hi ha moltes que formen part de l'ADN nord-català. D'altres potser no són tan conegudes, que també això és interessant, no?, de redescobrir algunes cançons que sí que són populars d'aquí, però que malauradament no s'han conegut tant, i també era aquest una mica l'objectiu, no?, d'aquests 50 anys, no?, de fer difusió d'aquesta riquesa popular, d'aquesta riquesa cultural que tenim aquí al nord i que volem compartir amb tota la resta dels Països Catalans. Hi ha moltes cançons, de fet són una quinzena de cançons, amb artistes com poden ser nord-catalans, tenim el Joan Leone, el Màxim Cayuela, Agata Catel, la Pascal Comalada, però després de tota la resta de Països Catalans, doncs tenim grups com Saxeni, Mamaduixa, Alosa, Vitara, Mats, Triquell i molts més, de Ferran Palau, Renaldé, Clara, la Maria, Maria Hein, Mats. Tenim tota una diversitat d'artistes diferents. El que és el concert, per temes d'agenda, hi ha alguns artistes que no podran ser presents, però en tot cas la majoria, i des d'aquí, lògicament, des de l'altaveu de Catalunya Ràdio, convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle. Gent que ens acompanya del sud, doncs serà un moment també molt bonic per escoltar i veure un gran concert en el qual també cantarà la mainada, i també la possibilitat de bufar el pastís d'aquests 50 anys.

50 anys, és veritat que ha estat un 2026 de farcit d'actes, més d'una vuitantena d'actes. Tenim la sort que formem part de la llista de commemoracions de la Generalitat de Catalunya i amb el Departament de Política Lingüística hem fet un programa d'una vuitantena d'actes amb xerrades, seminaris universitaris per explicar el projecte de la Bressola, en què consisteix i fer difusió del nostre projecte. I també s'han creat exposicions que estan itinerant arreu dels territoris dels països catalans, i també hi ha quelcom que encara no s'ha estrenat i que en tenim moltes ganes de veure el resultat, que serà un documental d'aquests 50 anys.

Aquesta era El mariner, una de les peces del disc que celebra els 50 anys de la Bresola, interpretada pel cor de la Bresola amb Mama Duixa. Divendres que ve es presenta al Municipal de Girona. Nosaltres que el deixarem aquí per aquest Mans d'avui dissabte. I hem estat amb la Rosa Silló, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rutllant a la locució. Marxarem amb la sardana Sardanistes de Santana de Manel Sederra i Puigferrer amb la copla Marinada, una formació que avui trobareu a la prèvia del 53è aplec de Terrassa, a 6:45 de la tarda a la Plaça Vella. I demà durant tot el dia doncs hi trobareu en aquest mateix aplec, en aquest mateix lloc, les coples Sant Jordi i Mil·lenària. Que tingueu un bon cap de setmana, ens trobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. La setmana passada vam entrevistar, de fet, per primera vegada des que va deixar la banqueta del Barça de bàsquet, l'entrenador Xavi Pascual. Després de posar punt final a la seva segona etapa al Barça i fer-ho a més abans del previst, Pascual ens va compartir tot el que ha significat per ell l'equip blaugrana.
3: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
1: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles.
3: El Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també. Però, mira, al final em vaig veure en una situació que, tot i haver dit que no diverses vegades, al final vaig sentir, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta responsabilitat que creia que tocava en aquest moment i no me n'arrepenteixo. Crec que vaig ajudar a donar una miqueta d'estabilitat al moment aquell del club i com a barcelonista em sento content del que vaig aportar en aquell moment.
2: I a l'hora negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls sobre el famós viatge que va fer Jonathan Andic mesos després de la mort del seu pare a l'Equador. Un viatge en què, segons diu, va perdre el mòbil, tot i que la defensa a aquestes alçades encara no ha concretat exactament què hi van a fer.
4: Aquest viatge es realitza el mes de març. Havien passat 4 mesos de la mort del pare. Ell podia sospitar o no que Mossos l'investigava. És veritat que poc abans es comença a escriure doncs, aquesta reactivació de la investigació. Ell fa un viatge d'aquestes 48 hores i què descobreixen els Mossos d'Esquadra? I ho descobreixen arran de l'anàlisi dels e-mails de feina del Jonathan Andic. I és un email que li envia a una de les secretàries de direcció de Mango per demanar-li que li vagi preparant l'iPhone 9, que era un iPhone 16, que ja havia demanat tot just la setmana després de la mort del pare, però no l'havia anat a recollir. Què explica d'aquest telèfon? Que en una de les sortides per la capital, per Quito, en una plaça li roben, que no presenta denúncia i que el roben.
2: I després dels preocupants resultats de les proves PISA, el Suplement van voler posar el focus en una de les assignatures que més debat genera, les matemàtiques. Ens van acompanyar la Gemma Planes, la Laura Morera i també en Jaume Franc, tots tres docents de matemàtiques, per reflexionar sobre el sistema d'ensenyament d'aquesta assignatura.
5: Jo crec que Catalunya, bueno, Catalunya o Espanya, potser, hem fet experiments sense tenir dades de que aquesta nova forma d'ensenyar sigui millor que la que hi havia abans.
1: Per què creieu que són tan pèssims els resultats en les matemàtiques de l'informe PISA a nivell espanyol?
5: Per què el Japó ens porta tants punts d'avantatge? Per què tenen 3 anys i mig d'avantatge respecte als nostres estudiants? Per què el Japó ensenyen a dividir a segon de primària i a Catalunya no ho fem fins a quart o cinquè? Jo no ho entenc, això. És a dir, som més tontos els nens catalans que els nens japonesos? No ho crec, no? Jo crec que a vegades falta... El nivell d'exigència no és el que hauria de ser. També en un cert moment es van com desterrar els deures, no? No es poden fer deures. Però jo pregunto, com vam aprendre tots els que conduïm, com vam aprendre a conduir?
1: Conduint.
5: Doncs fent mates se n'aprèn practicant les mates.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Marina.
2: El cinema és una pel·lícula basada en un mític videojoc, Resident Evil.
7: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
6: Hey, És una adaptació molt lliure i també molt bona del joc. Se centra en un missatger mèdic encarnat per Austin Abrams, que es veu immers en una carrera d'acció sense descans per sobreviure, mentre al seu voltant es desferma el caos.
2: I per què l'hauríem d'anar a veure?
6: Perquè passareu molta por, però també riureu molt, i perquè el seu director, Zach Cregger, és un dels grans noms del terror contemporani que va causar furor l'any passat amb la seva pel·lícula Weapons.
2: També hi i estrenes a les plataformes.
8: It looks like it's arthritis in your lower jaw. So what next, or is this just the start of a general decline?
9: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
8: No more for me?
2: HBO Max, dilluns estrena nova sèrie Youth.
6: La sèrie, creada i protagonitzada per Sharon Horgan, explica la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre ha de cuidar dels seus pares malalts i del seu fill, que ja hauria de ser un adult funcional.
2: A qui agradarà, Marta?
6: Doncs aquells que encara us sentiu joves d'esperit, els que necessiteu riure després d'un llarg dia de feina i els que teniu especial predilecció per l'accent irlandès.
2: I si preferiu anar al teatre... A l'Eixample Teatre, Burundanga.
6: La comèdia ens presenta una jove que no sap com dir-li al seu xicot que n'està embarassada fins que la seva amiga li ofereix una solució. Donar-li Burundanga, la coneguda com droga de la veritat.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
6: Perquè l'assigna un autor que és un sinònim d'èxits, el Jordi Galceran, geni rere textos com El mètode Grönholm i El crèdit. Per cert, que avui la funció és a les 7 de la tarda.
2: I si preferiu anar de concert, música. Oh, my...

0: tu cara a Madremanya.
1: En un dels coneguts concerts de tornada que aquest any celebren una dècada de vida, la mallorquina hi serà en format piano i veu amb un concert especial íntim que la tornarà a les seves arrels. Serà a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre i les entrades són gratuïtes.
0: Amb la Maria Heine i amb el seu clàssic La Dama de Mallorca arribarem avui a les 7 del matí en aquest dissabte de suplement. Tornem de seguida.

0: meu cor.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC i també Plataforma per la Llengua denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia per les molestes al genoll que el porter rossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genué, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs, a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre el Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de migdia alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el Suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Munguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. L'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No?
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
5: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
6: Ni la mia tampoco.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
7: Es faran experiments amb dinamit.
0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
8: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
9: Pel
10: que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
8: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill, Maria Júlia Luderwall, hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024, la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten tant amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions. Un quart de vuit, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
9: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
15: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
9: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
15: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
9: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional Festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del Port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al Port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
17: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
16: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijó assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat i assenyala el responsable.
18: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
16: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
19: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
16: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
20: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: I a Tarragona, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
21: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
22: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar
3: el que he fet i per què ho he fet.
21: Vuit persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Passant 5 minuts d'un quart de 8 del matí, el govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
4: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
22: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
4: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50 de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
23: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim l'entrada VIP ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
24: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestar, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major, Marc Ruiz.
25: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i El Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans perquè surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Bayuca, Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
0: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
26: He fet
1: a connection to you, the Basque people.
19: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
1: I do not like the word obsession.
5: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, un.

0: i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
3: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
4: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
5: L'informatiu del suplement.
6: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torcamada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga. Els blaurana visiten el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Gernau, bon dia.
7: Bon dia. El porter de Sallent és baix a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
8: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
9: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
8: What is the best for the team?
7: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és 5è amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'assemblea de socis compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són a econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
10: Compte la rada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
7: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
11: No puc dir res, hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que tenia molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
7: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
12: Sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
7: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça. Ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant, també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat en categoria masculina. Avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els francesos.

0: Preses per 0-4.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven. Sí. Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir,
1: és
2: de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte. No?
1: És tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit, així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena sinfonia i un tema originalment de Chuck Berry.

0: el tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a l'estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no? Mm,
1: doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs tocar cançons de Beethoven.

0: gràcia, jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que no es pot cantar, que està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és que cadascú adaptava la lletra com volíem, cantant sí, a la folla, com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després sí, vaig anar descobrint coses i dic, ai, però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara sí, sí. És l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: Nosaltres estem emocionant com a europeus, escoltant home, això.
0: No. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no sí, l'himne de l'alegria. Sí, sí. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel sí. Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir un, els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap
1: Miguel
2: ídol.
1: Home, sí, s'ha de fer.
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del
2: sí,
1: seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: diria
2: jo.
1: I cada vegada està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada. És el que té Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també.
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, els... no?
2: Podríem dir.

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el tita-tita-tita, doncs que sentim...
1: Perquè
0: que
1: després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: dia a Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleiderman.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, és despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: els ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
2: el suplement.
1: Sí.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
0: Sí, sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Pur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfa. Ni que sigui
1: és
0: per,
1: molt pop, eh?
0: Sí, per començar. La sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
0: Sí, sí, sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
0: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny.
1: Sí, digues,
0: crec que segurament no és dels discos més recordats del Mazzoni i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que
2: tenen
1: combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants,
1: sí.
2: No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zaratustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zaratustra, que és la banda sonora del 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment del monolit.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho ha estampat més a la música catalana actual, que posem-los perquè...
3: Són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van...
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google,
0: sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: nom? Jo crec que no, però
2: no.
1: Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí,
1: és un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, sí. Això. Mm-hmm.
2: Però sintetitzador analògic, sí. Encara,
1: Ho fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Una mica més.
0: Sí. Principis del 70.
2: Correcte.
0: Això és la...
1: Tampoc m'he quedat tan lluny.
2: No.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament un 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71... doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer, sí. I a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Uh-huh. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar, sí, sí, el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos, a reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven.

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzeran i el mestre Pardo. Una abraçada a tots.
2: Un record per ells.
0: Bon dia.
1: Ara tornem.
3: Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry?
4: El suplement. Amb Roger Escapa.
5: Tot és possible un dia de partit.
6: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
5: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
10: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
5: Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui
12: bon
13: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
5: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat a Groenlàndia.
0: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
0: També la cadena MSNBC i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
0: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
0: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijo.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
0: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
0: És un noi de 17 anys, la víctima de 22
2: 2 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
2: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
2: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
16: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars en canvien un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
16: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més Guàrdia Civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça de sal. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys, per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
17: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
18: Què passa?
17: Això...
19: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats a Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
20: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
19: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
21: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth.
19: És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això és Ginestar. Avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
22: Els germans Serra Sols es presentaran el seu nou disc Gira tot igual, però diferent, a la plaça Major Estrella d'Ama, 9:45 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
22: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
22: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'Orni.
23: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar. Havia de fer una cosa memorable. Una cosa que deixés petjada. O millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment,
3: va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest, Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte, 19 de setembre de 2026.
0: L'informatiu.
1: La policia local de Calafell registra 3.672 serveis policials durant la temporada estival davant dels 3.455 del mateix període de l'any passat. Això suposa un increment del 6%. Ampliem aquesta informació amb l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Amics del Patrimoni de Calafell organitza aquest dissabte la celebració del seu 20è aniversari al celler de Cal Bolavà. Calafell es convertirà aquest diumenge en un punt de trobada per als amants de la cultura popular i la dansa tradicional amb la celebració de la Roda d'Esbarts Veterans. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, la Mònica Trepat. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i la velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, va organitzar una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I de la runa i brutícia de l'antic Banc d'Espanya, un hotel Tarragona tindrà un nou parador al 2030.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: La policia local de Calafell registra 3.672 serveis policials durant la temporada estival davant dels 3.455 del mateix període de l'any passat. Això suposa aproximadament un increment del 6%. Hem parlat amb l'inspector en cap de la policia local de Calafell, el Ferran Martínez.
2: Parlant de l'estiu, doncs com és habitual a Calafell, hem tingut un estiu intens. Durant aquests mesos doncs, augmenten considerablement la població, la mobilitat, les activitats i també els requeriments policials. He portat una petita mostra que ens servirà de referència, una mica és la comparativa del mateix període d'aquest any i de l'estiu de l'any passat, concretament entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquest estiu hem registrat 3.672 serveis policials davant dels 3.455 del període de l'any passat. Per tant, parlem d'un increment d'una mica més del 6% pel que fa a les actuacions policials. En canvi, el nombre global d'atestats, per tenir una altra referència, en mateix període, ha passat de 668 a 544, cosa que representa una reducció propera al 19%. Ara bé, aquesta dada s'ha d'interpretar correctament. Dins dels atestats també hi ha diligències informatives, pèrdues de documentació i altres actuacions que no corresponen necessàriament a una activitat delictiva. Per això, el balanç en general és favorable, però per valorar l'evolució de la seguretat hem d'analitzar quin tipus de servei i quines tipologies delictives tenim amb els atestats.
1: El balanç en general és positiu, però hi ha determinades tipologies delictives a les quals s'ha de prestar més atenció. Ens ho explica també l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez.
2: El balanç és positiu, però no és uniforme. Hem observat un increment en els atestats relacionats amb la sustracció o l'ús il·lícit de vehicles, que han passat de 12 a 22. Segurament aquí, ja vam parlar en un programa passat, no? Van tenir un augment considerable de la sustracció de ciclomotors i motocicletes i segurament és la causa que fa augmentar aquesta tipificació. També augmenten els fets vinculats a la violència en l'àmbit familiar, que passen de 4 a 8. Són nombres reduïts, però parlem d'una problemàtica especialment sensible que requereix seguiment, protecció de les víctimes i coordinació entre els serveis especialitzats. Pel que fa a la seguretat viària, el conjunt dels delictes viaris disminueix, principalment perquè baixen les conduccions sense permís. En canvi, les tipificacions relacionades amb l'alcohol, les drogues o la negativa a sotmetre's a les proves, doncs es mantenen pràcticament estables. També continuem tenint una presència important amb la delictiva de les estafes, no? Que alguna vegada també hem parlat, que estan molt presents en la delictiva actual, i aquestes estafes bancàries i les relacionades amb targetes o altres mitjans de pagament doncs continuen predominant amb la delictiva actual a Calafell i arreu. Sí, no és exclusió de Calafell.
1: Recordem que la secció de la policia local de Calafell es pot escoltar al Calafell Matí cada 15 dies, els dijous a les 11 del matí. Aquesta entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: Amics del Patrimoni de Calafell celebra aquest dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda el seu aniversari, 20è aniversari. L'ordre del dia conté 20 anys més 100 actes. Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències a càrrec de Joan Santacana. Concert Joan Caselles Trio, coca, cava i brindis d'honor. La celebració tindrà lloc al celler de Cal Bolavà.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: Calafell es convertirà aquest diumenge en un punt de trobada per als amants de la cultura popular i la dansa tradicional amb la celebració de la Roda d'Esbarts Veterans. L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça de Cal Cubano i reunirà tres formacions d'esbart: l'Esbart Tagarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Joventus de l'Esbart Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'Esbart Dansaire de Calafell, que exercirà d'anfitrió. La trobada posa en valor els esbarts com a espais de conservació i divulgació del patrimoni cultural immaterial català. A través de la música, el vestuari i, sobretot, de la dansa, aquestes agrupacions mantenen vives tradicions que formen part de la memòria col·lectiva i que han passat de generació en generació. La Roda d'Esbarts Veterans és, a més, una oportunitat per reivindicar la cultura popular com un patrimoni viu que no només es conserva, sinó que es practica, es comparteix i es transmet. Una manera de preservar les arrels culturals i, alhora, mantenir-les presents en la societat actual. La cita d'aquest diumenge arriba així com una proposta per gaudir de la dansa tradicional i descobrir el valor d'un patrimoni que continua evolucionant sense perdre el vincle amb la seva història. Recordem, aquesta edició de Roda d'Esbarts Veterans serà aquest diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia a la plaça de Cal Cubano.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bolavà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les tres millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xoriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscú. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bolavà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bolavà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
3: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors, doncs, ja ha començat la gent, doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats, doncs, que sempre hi ha més, bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent.
4: Hi ha més demanda.
3: I, sí, i sempre, doncs, intentem, doncs, fer una mica, doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions. I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana, doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics, doncs, amb aquests nou cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
1: Al Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el NIU, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Divergran i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el Centre Cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Camperotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
3: Aquesta guia d'activitats està, bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada, doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic, i també, doncs, sobretot recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
1: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur i el Camp Perotet, al carrer Molina 5-7 a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal, com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
4: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
5: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
4: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícules va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
1: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres a motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
4: Hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
1: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I, a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent doncs respecti les normes de circulació.
4: El tram potser Correcte. Tens 45 segons per passar. Si sí. passes a 40,
5: Clar.
4: És igual que, que miris el radar o no. O sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
5: sí, clar.
4: perquè la gent no corri.
5: Per evitar situacions perilloses que Correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
4: Van ficar el radar mòbil aquí a Mossèn Jaume Soler, que es té que anar, crec que a 30 o a 40, i em vam caçar una a 95.
5: Déu-n'hi-do.
4: Clar, Llavors, això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el cas en el 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GVN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Es tracta d'una llacuna artificial que es va construir fa més o menys un any. I l'activitat de voluntariat tractava sobre la vegetació autòctona per retirar el canyís i per diversificar la flora aquàtica. Donem pas a la tècnica ambiental del GVN, la Maria Figueres, que ens explica més concretament en què va consistir aquesta activitat.
6: L'entitat fa diversos tipus d'activitats, tant d'educació ambiental, de conscienciació, de seguiments científics, però avui en concret és una activitat que pretén acostar la gent a l'entorn de les madrigueres a través d'aquesta feina una mica voluntària, ajudant-nos a gestionar les llacunes. En aquest cas tenim 5 llacunes a l'espai, avui treballarem només en una, que és la més nova, i el que farem serà retirar canyís. És una planta autòctona, però que si creix massa doncs pot ser un problema per al funcionament de les llacunes. I farem plantació de plantes autòctones per diversificar una mica la vegetació que hi ha.
1: També vam voler saber en quin punt es troba el GVN, quins projectes té de futur.
6: Doncs ara fa uns quants anys que estem duent a terme un projecte més gran aquí a les Madrigueres, un projecte de 4 anys subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que finalitza a mitjans de l'any vinent. I paral·lelament doncs, n'estem portant d'altres que també beneficien a l'espai de l'Ajuntament del Vendrell, de la Fundació PINAE. Per tant, ens trobem en un bon moment en el que estem invertint molts recursos per millorar l'espai de les madrigueres i a nivell de participació i de voluntariat i de gent activa, doncs, estem relativament contents. No és fàcil que la gent participi, que s'impliqui, però l'entitat normalment tenim doncs, una sèrie de persones molt implicades que sempre es van animant i es van apuntant a fer cosetes amb nosaltres.
1: Fa poc va acabar la temporada de cria del corriol camanegre. El GVN fa un seguiment molt exhaustiu d'aquesta espècie i volem saber quina valoració han fet d'aquesta darrera temporada.
6: Doncs ha sigut un any una mica crític. Ha sigut crític no només a les platges del Vendrell, sinó a la resta de la comarca i fins i tot doncs, a Vilanova, també, que és un espai que normalment tenen una mica més d'èxit pel seguiment que fan, per la tipologia de platja. Doncs aquest any també ha sigut bastant fluixet. Hi ha hagut pocs pollets que han arribat a juvenils i molt poca, menys postes de les que hi ha habitualment. Per tant, a banda de tots els problemes que ens trobem a les platges del Vendrell, però en general també a la resta de la comarca, de totes aquestes efectes negatius que trobem, no? Pues la gran afluència de gent, la presència de gossos a les platges, depredadors naturals que pugui tenir l'espècie, també ens trobem en un moment de que hem encadenat molts anys dolents, en els que hi ha hagut poc relleu generacional de pollets, i per tant això segurament està fent que a poc vagi decrementant o vagi decreixent aquesta població de corriol a la comarca.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: I seguim a la plana comarcal, perquè les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Seran les escoles La Parellada de Santa Oliva i La Muntanyeta de Bellvei, que han anunciat una prova pilot per tal d'evitar el malbaratament alimentari. El servei de menjador dels dos centres educatius cada dia congelarà el menjar sobrant en carmanyoles i els serveis socials de l'Ajuntament, respectius, el repartiran entre famílies vulnerables de cada municipi. A Santa Oliva, uns 165 infants fan l'àpat del migdia al menjador escolar, mentre que al Bellvei són uns 110. Les famílies beneficiàries seran entre una quinzena i una trentena en cadascun dels pobles. Des de Set i Tria, l'empresa que gestiona el servei de menjador al Baix Penedès, han assegurat que en alguns centres es llencen cada dia entre 10 i 20 quilos de menjar.
0: l'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Més notícies d'àmbit general, en aquest cas una qüestió que preocupa últimament suficient com per poder aplicar mesures. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà aquesta setmana al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, es recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances. Des de l'executiu situen el reemborsament definitiu al 2037. També s'ha anunciat la climatització de 50

0: mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
2: Després de més de 20 anys tancat i diversos projectes anunciats i fallits, l'edifici que va acollir les dependències del Banc d'Espanya a Tarragona apunta que es convertirà en un hotel. L'Ajuntament de Tarragona té previst en el ple d'aquest octubre traspassar la titularitat al Ministeri d'Indústria i Turisme per tal que sigui l'empresa pública Paradores qui el transformi i gestioni. L'Agència Catalana de Notícies ha accedit a l'interior de l'immoble que, malgrat el deteriorament, brutícia i runa, conserva l'estructura del banc que va ser entre 1929 i 2003. L'espai es reformarà mantenint l'essència i també està previst fer un edifici annex. L'Estat assumirà els 20 milions d'euros que costaran les obres que s'espera que estiguin enllestides al 2030. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, confia en el suport de grups de l'oposició per aprovar la mutuació de manial del Banc d'Espanya. L'escoltem.
3: Uns que deien que se feia falta el POM i els informes de la casa diuen que no, que això espero que també pugui fer canviar d'opinió. Altres que deien que és petit, no és petit. Tot l'informe que tenim és fet per Paradors, els serveis d'arquitectura de Paradors. És a dir, que han vingut, in situ, a veure-ho. Així que no és petit, i després hi ha altres arguments més peregrins, si em permet, que no entrem a valorar perquè no tenen sentit, no? Així que el que apel·lem és això, a les bones intencions i l'estima per Tarragona de l'oposició, de que és un projecte de ciutat, no és un projecte del govern, no és un projecte ni de l'Ajuntament, si em permet, és un projecte de ciutat. I escolti, a les grans coses hem d'estar units.
2: Així doncs, el primer pas formal que es durà a terme és la mutació de manial, cessió de l'edifici, en benefici del Ministeri d'Indústria i Turisme. La intenció de Viñuales és que passi per ple a l'octubre, que afirma que treballen per obtenir els suports de la majoria. Arribem ja al final d'aquests serveis informatius del dia d'avui, dissabte 19 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat i bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: I found a love.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo.
0: Baby, I'm dancing in the dark.
1: Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música.
0: Cause all of me loves all of you.
1: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repartiment.

Molt bones, ja tornem a ser aquí un dia més. T'acompanyem dos cops a la setmana en el programa de música romàntica, el Només tu i jo. Sintonitzes Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv. No et perdis aquest programa de 60 minuts de durada per gaudir de la bona música i per relaxar-nos. I un dels temes que hem escollit avui per començar es tracta d'un duet entre Abraham Mateo i Ana Mena, Quiero decirte.

Temes musicals relaxants, per desconnectar, per estar tranquils i tranquil·les, però d'altres amb una miqueta més de ritme. Tots els temes, ja sabeu, alguns d'ells parlen d'amor, altres de desamor, cadascú doncs es fa la cançó a la seva manera. Escoltarem un altre duet, en aquest cas són Adrián Rodríguez i Juan Magán.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Que no volveré, que no
2: volveré. És Aitana i Cali el Dandy. Benvingudes, benvinguts al Només tu i jo.

I tenim una altra proposta per tu en aquest programa. És Alan Miles, de fa molts més anys enrere, però de ben segur que potser la recordes, i si no és així, esperem que la gaudeixis.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Ja portem 16 minuts al teu costat i ara continuarem amb dues veus molt maques, Alejandro Fernández i Sebastián Yatra. Contigo, siempre.

Us ve de gust escoltar una altra cançó d'Alejandro Sanz, però amb un altre cantant, amb Camila Cabello, mi persona favorita. Esteu sintonitzant Calafell Ràdio 107.9 de la FM.

0: No ho dubtis, el Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs vinga, seguim endavant, relaxant-nos. Ara passarem del punt de dos quarts amb aquest tema musical entre Alejandro Fernández i Gloria Estefan. En el jardín.

Alejandro Fernández i Gloria Estefan, un duet de fa molts anys i que hem volgut recordar aquí al programa. Temes musicals ben variats, de diferents estils i anys.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I tant que sí, aquí continuem amb tu, només tu i jo, i ara amb Àlex Ubago i Pati Cantó.
2: Entre tu boca i la mía...

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Seguim avançant, encarem ja la recta final del Només tu i jo. Antonio José i Maite Perroni formaran part dels següents minuts.

I abans us preguntàvem si recordàveu un títol, ara us preguntem un altre. Estoy hecho de pedacitos de ti. És una versió entre Antonio Orozco i Pablo Alborán.

I ens acomiadem, et diem adéu amb la banda sonora que escoltareu a continuació, de La Bella i la Bèstia. És Ariana Grande i John Legend. Que tingueu un molt bon dia, que sigueu gaudint de totes les hores de programació de Calafell Ràdio. Que he estat amb vosaltres, Mireia Romaguera.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: te cambia.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. 107.9 FM,
2: Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent. Merenchata, me mamá.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
2: A Calafell Ràdio. Daiquiri, la millor música llatina.
3: I digo así, yo,

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dissabte. Ja ha arribat el cap de setmana. Avui, 19 de setembre de 2026. I aquesta setmana, el passat dilluns, engegàvem temporada regular de Calafell Ràdio. Hem tornat a la normalitat, també des del Calafell Matí, el programa Magazine Matinal, que fem de dilluns a divendres de 9 a 1, també els dissabtes d'11 a 1, amb actualitat, entreteniment i bona música. I aquí els dissabtes, des de les 11 fins la 1, recuperant alguns dels espais que han estat protagonistes amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Doncs vinga, salutacions al Ferran Buc, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Si ens quedeu aquí amb nosaltres, a l'emissora municipal de Calafell fins la 1, doncs això recuperarem, per exemple, amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada Calafell de la Sàbil Gamés, que el passat cap de setmana sortia de compres i ens ho explicava aquest dilluns. Tindrem la narració de la Mònica Closi al Contes per a Tots. I aquesta temporada, els dimecres, a 11:45, Sofà Play i Manta, amb la Roser Ribas, que ens explicarà, ens parlarà de les estrenes a les diferents plataformes. Noves sèries, noves pel·lícules i noves propostes i recomanacions. Tindrem novetats discogràfiques aquest matí, migdia del dissabte. Les més destacades de la setmana us les expliquem, us les presentem els divendres, també en repetició aquí en el The Best Moments. I en el tram final del programa, abans d'arribar a la una, tindrem les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Han començat la temporada amb cançons que fan referència a la calor. Aquesta frase que hem tingut tots en boca durant aquest estiu que anem deixant enrere. Uf, quina calor! Doncs hi ha moltes cançons que ho expliquen, que li dediquen doncs, la cançó a la calor i seran les protagonistes en aquestes històries de la música. Tot això ho combinarem amb música, amb cançons, amb publicitat i així passarem junts aquestes dues hores del matinal migdia del dissabte del cap de setmana. Doncs vinga, som-hi, gràcies per estar a tots vosaltres a l'altre costat. Som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquet.

0: Calafell Ràdio, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell, quan comprar, també és una manera de sentir el poble. Hi ha llocs on anar de compres és simplement anar de compres. I n'hi ha d'altres on sortir a passejar, entrar en una botiga, descobrir una oportunitat i acabar prenent alguna cosa en una terrassa o a sobre de la sorra de la platja es converteix en tota una experiència. I Calafell és un d'aquests llocs. Els dies 12 i 13 de setembre, els carrers i els comerços de Calafell han tornat a tenir una cita especial. La 45a edició del Mercat d'Estocs, una iniciativa que ja forma part de la història comercial del municipi i que any darrere d'any ens recorda una cosa molt important. Comprar el comerç local és també fer poble. I ara, amb el final de l'estiu, ha arribat un d'aquells moments que ens ha convidat a sortir de casa, passejar sense presses i deixar-nos sorprendre pel que tenim més a prop i a vegades no veiem. El Mercat d'Estocs és una oportunitat per trobar productes de qualitat a preus especialment atractius, sí, però és molt més que això. És entrar a una botiga i trobar aquella peça que no buscaves però que acabes pensant que sembla feta per tu. És descobrir una ganga, és conversar amb qui t'atén, és recórrer els carrers de Calafell mentre l'estiu encara deixa la seva empremta. És aprofitar els darrers dies de la temporada per regalar-te o regalar un petit caprici. I és donar suport a les persones que fan possible que el comerç de proximitat continuï viu. Perquè cada compra feta a una botiga de Calafell té un valor que va molt més enllà. Ajuda a mantenir oberts els establiments, dona vida als carrers i contribueix a conservar aquella proximitat que fa que un municipi no sigui només un lloc on vivim o passem uns dies, sinó un lloc amb ànima. Per això, aquest 12 i 13 de setembre, de nou ha valgut la pena voltar per Calafell. Sense presses, amb ganes de passejar, de mirar paradors, de buscar aquella oportunitat que potser no esperaves trobar, de descobrir comerços, de fer un cafè, compartir un dinar o acabar el dia amb aquella sensació tan agradable d'haver aprofitat el temps. Perquè potser el millor d'aquest mercat no ha estat el que hem comprat, potser ha estat tot el que hem viscut mentre ho busquem. Així que aquest cap de setmana ens hem deixat portar, passejant pels carrers, entrant en els comerços i descobrint el que ens espera i el que volem. Perquè quan comprem al comerç local, no només ens portem un producte a casa, ens en portem una petita part del poble. I que la feix, sens dubte, mereix ser viscut amb una mirada autèntica. La dels ulls del cor, la dels altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Feliz matí. En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots. Una narració de Mònica Closé per a petits i grans.
1: Molt bon dia. Avui us he portat un conte de l'Àfrica, que es diu La tapa de l'olla. Ves aquí, a una petita illa a prop de Madagascar, vivia una mare amb la seva filla. I un dia la mare va mirar a la seva filla i va veure que portava el seu collaret de cauris. Perquè en aquesta contrada deien que si portaves un collaret de cauris, cap animal ferotge, cap mal esprit, cap monstre et podia fer res de mal. Així la mare li va dir, escolta, tu portes el collaret de cauris? I la noia va assentir amb el cap. I va dir, sí, sí, doncs mira, vés a buscar aigua al riu. I afanya't. I la noia va agafar l'olla i va córrer cap al riu. I es va ajupir i just quan volia agafar aigua, aleshores es va sentir plin i què va passar? El collaret de cauris va caure dins del riu i ella, no sé, va intentar agafar-lo i intentant agafar-lo, doncs va deixar caure l'olla també. I ara anava amb les corrents del riu, riu avall, riu avall, i la nena corrents darrere, però no era capaç d'agafar-los. Ai, ai, ai, què faig ara, pensava. Però no li va donar temps de pensar massa perquè de cop i volta va començar a tremolar el terra. I després la noia va veure de lluny un gegant. A veure, un gegant, quina alçada té?
2: Doncs, què penseu? 4-5 metres, com a
1: sí,
2: mínim.
1: Sí, sí, sí. Era un gegant de 5 metres i 20 centímetres. I després venia acompanyat d'un monstre. I a veure, quin color té un monstre, normalment?
2: Tirant a marronós, més bé negre.
1: Sí, exacte. Un monstre tirant a marronós negre. I venia un ogre. Un ogre, sabeu? Com és? Quin color té un ogre? No, no, ni quin color. Quants ulls té un ogre?
2: Depèn de la panda on es trobi, però per norma general jo diria que tenen 3 ulls.
1: Sí, exacte. Aquest tenia 3 ulls. I no van tardar en arribar allà on estava la nena. La van agafar, i se la van emportar i la van deixar en una cova. I li van dir, tu aquí et quedes. I la noia doncs es va quedar allà. Què havia de fer, pobreta? I els monstres, bueno, el monstre, l'ogre, i el gegant va marxar. I ella, doncs, va estar mirant què podia fer. Va agafar, bueno, va trobar una pedreta i la va llençar. Ting, ting, ting. I de cop i volta es van barrejar altres sorolls entre ells. Ping, ping, ping. Venia, xstoc, xstoc, xstoc. Qui era? Una vella, molt velleta, amb una gepa que es feia servir un bastó i semblava que no veia res, perquè quasi-quasi, quasi-quasi cau damunt de la nena. Però què tenim aquí? Va dir, què tenim aquí? Es va sopir i amb les mans va seguir el cap de la noia i el seu cos i va dir, ah, però aquí és una nena, què fas tu aquí? I la nena va arronsar les espatlles perquè la veritat és que no sabia què feia allà. I la veia li va dir, escolta tu, tinc moltes ligàndies als ulls, me les pots treure perquè si no, no puc veure res. I la noia, molt simpàtica, va veure que allà hi havia un bol amb aigua, va ficar un tros del seu vestit a l'aigua i li va netejar els ulls. I plin, la senyora podia veure i va dir, però tu ets una nena molt maca. I la noia va arronsar les espatlles, que no sabia si era maca o no. A veure, et puc ajudar. Mira, es va posar dempeus i va entrar més dins la cova i va tornar amb una olla i una tapa. I li va donar la nena i li va dir, escolta, ara tu surts de la cova, vas a la dreta. Tom vas a la dreta i després vas recta, recta, recta i arribaràs al riu. I aleshores caminaràs riu amunt i arribaràs a casa. I quan et venen, no sé, l'ogre o el gegant o el que sigui per fer-te mal, tu espera't que s'acostin i després deixes la tapa de l'olla davant d'ells i veuràs què passarà. No t'amoïnaràs. vale, i ara dona'm un petó d'acomiadament. I la noia li va donar un petó d'acomiadament i després va sortir de la cova, va tombar a la dreta i va seguir el camí dret, dret, dret, dret. Però de cop i volta va sentir un trèmol. I ja va veure el gegant, que tenia gairebé 5 metres 20 centímetres, l'ogre amb tres ulls i el monstre, que tenia aquest color entre marró i negre. I es va deixar apropar, apropar, apropar, i després va deixar la tapa de l'olla allà, i de seguida la tapa de l'olla va començar a fer música. Xocolata pa, xocolata pa, xocolata pa, xocolata coca, xocolata pa. I els dolents van començar a ballar. Xocolata pa, xocolata pa, xocolata coca, xocolata pa. I ballant, ballant, ballant, a més ballaven cap a darrere, cap endarrere, i xocolata pa, xocolata pa, xocolata coca, xocolata pa. Van ballar tan endarrere que després es van tornar invisibles, fins i tot el gegant. La noia, però, va agafar la tapa de l'olla, va córrer a la direcció que li havia assenyalat la vella, va arribar al riu i mira què va trobar allà, amb un raconet del riu. Ah! El culleret de caoris se'l va posar i després es va ajupir, va agafar el culleret de caoris amb una mà i amb l'altra mà va agafar aigua. Després, amb molta cura, va tornar cap a casa. I la mare la va mirar i va dir: «Sí que has trigat, filla meva». Però després va veure que portava el collaret de caures i va dir: «Sort que portis el collaret de cauri, que d'aquesta manera no et pot passar res». I tenia raó. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
0: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closet.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: I ella serà la responsable d'aquest espai que es diu Sofà, Play i Manta.
1: Exacte, aquest espai està basat en l'espai que tenia la darrera temporada la Júlia Pont,
0: sí,
1: que no ha pogut continuar.
0: No, la tenim d'Erasmus a la... On estava? Com es diu la salsa aquesta? A la Bolonya, la bolonyesa, a Bolonya, per això em surt a mi el lloc on està Itàlia. I la tenim, això, d'Erasmus allà, estudiant i fent coses.
1: Doncs intentarem agafar-li el relleu i seguir una mica aquesta dinàmica, no?, de parlar d'estrenes, sobretot de sèries i pel·lícules. Sempre ho farem doncs, de les sèries i les pel·lícules que considero jo subjectivament que són més destacades, no?
0: De les plataformes, entenem, eh?
1: Exacte. Arriba, doncs, Sofà, Play i Manta, la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana. I per acabar, una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. I, Ferran, prepareu el sofà perquè comencem ja.
0: Jo en aquest nom d'espai, jo hagués afegit una cosa.
1: Crispetes.
0: Crispetes, exacte. M'has llegit el pensament.
1: Era massa llarg.
0: Era massa llarg, eh? Sofà, com es deixaria això? Sofà, crispetes, play, manta i un massatge als peus.
1: També.
0: Vinga, anem a escoltar el primer dels tràilers de les propostes que ens has portat avui. Per on comencem?
1: Avui és un gran dia, Ferran.
0: Per què?
1: Avui és un gran dia. O sigui, sí? Potser el millor dia de l'any en relació a una estrena. I és que avui, tot just avui, s'estrena la 6a temporada de Slow Horses. I tindrem amb nosaltres el gran Gary Oldman protagonitzant aquesta sèrie.
0: Ui, que et veig molt forofa de la sèrie, eh?
1: És una passada, és una passada.
0: Anem a escoltar una miqueta el tràiler.
2: ¿Qué estás haciendo?
3: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: ¿Qué quieres?
3: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
2: Será coincidencia.
3: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
2: Oh, cállate. Vete por donde has entrado.
3: ¿Te importa si salgo por la casa?
2: No.
3: Es que he entrado por la casa.
4: ¿Qué pasa aquí?
2: Hay una lista con nuestros nombres. Cualquiera que haya trabajado en la ciénaga está en el punto de mira.
3: Esto es una matanza.
4: ¿Qué hacemos aquí?
3: Recoged a los demás. Id al piso franco.
2: Tienes que acompañarnos.
5: Nos hemos distanciado. Estoy segura de que no me necesita.
6: Me temo que sí.
3: Y tengo que insistir en esto una vez más. Permaneced incomunicados. Nada de teléfonos.
4: ¿Sí?
3: ¿No te dije que cortaras toda comunicación?
0: Doncs així sona el tràiler. No sé si és el tràiler d'aquesta nova 6a temporada de Slow Horses.
1: Sí, exactament, és el tràiler d'aquesta 6a temporada. Sempre us porto els tràilers doblats perquè estem a ràdio i entenc que molta gent potser no pot entendre l'original. Bé, però jo sempre recomano, si us plau, fer un petit esforç i quan veiem una sèrie, una pel·lícula, sigui en l'idioma que sigui, veure'l amb l'idioma original i posar els subtítols.
0: Mira-la, que xula ella.
1: No, Ferran, perquè és que canvia molt. És que ara estic sentint a Gary Oldman doblat i em sembla horrible.
0: Bueno, potser tu tens un avançat de l'anglès i jo, com el tinc justet, encara
1: no.
0: Prou forces...
1: Però si sap llegir, no? Doncs sí. Llegeix els subtítols.
0: Sí, sí, de pas aprenc. Però és que llavors no puc estar... A veure, jo no puc estar per tres coses alhora. No puc estar per la pel·lícula o per la sèrie, per llegir, per entendre... No, masses coses, massa feina.
1: Bé, doncs tenim l'estrena avui dimecres de la 6a temporada de Slow Horses. Per mi, una estrena molt esperada, ja que quan vaig començar aquesta sèrie, de seguida em vaig quedar clavada al sofà. Realment és una sèrie basada en la saga de l'escriptor Mick Herron i té un gran protagonista, com he dit, un personatge dissenyat a la perfecció, és Jackson Lamb, protagonitzat per Gary Oldman, la gran estrella del repartiment d'aquesta sèrie. I per posar-vos en situació, els Slow Horses, o cavalls lents, són agents del Servei d'Intel·ligència Britànic, MI5, que han caigut en desgràcia per haver comès errors o haver fracassat en alguna missió. I com a càstig són destinats a la Casa de la Ciénaga, com hem escoltat també al tràiler, una oficina on teòricament hauran de fer tasques burocràtiques i poc rellevants, allunyats dels agents de primera línia. I aquesta és la premissa. O sigui, si no heu vist la sèrie, si no l'heu vist encara, teniu sort.

0: Tinc realment sort, perquè jo que l'he vist, ara em fa ràbia haver-la vist, perquè és que passes uns moments meravellosos.
1: Aquí el problema que jo tinc, Roser, és que jo, aquesta sèrie, hem de dir que s'estrena aquesta sisena temporada i es pot veure la resta a Apple TV.
0: Exacte.
1: Clar, jo a casa no tinc Apple TV, què vols que et digui? I per això no la puc veure, per això no sé ni de què va. Slow Horses.
0: Mira, fa poc com ja saps, van ser els Premis Emmy.
1: Sí, sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Apple TV doncs és la plataforma més premiada. Per tant, potser és hora de canviar de Netflix a Apple TV, m'entens?
1: A veure, que passin per caixa i els hi cobrem la promoció, eh? Que...
0: Slow Horses és una producció britànica, s'estrena tot just avui, com hem dit. I quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 5 de 5, òbviament.
1: Anirem valorant en estrelles cada proposta o què?
0: Sí, i tant.
1: Això és novetat també d'aquesta... Bueno, de fet, l'espai és nou. O sigui que clar, fins ara no valoràvem. És a dir, que et mullaràs, eh?
0: 5 de 5.
1: És la teva opinió.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs un 10 per aquesta Slow Horses, aquesta sèrie sisena temporada que avui mateix s'estrena a Apple TV. Vinga, tenim més sèries, Roser.
0: Sí, ja passem a una altra estrena destacada en relació a les sèries d'Apple TV. Passem a Netflix, Ferran.
1: A veure, que és qui té la majoria, que jo sàpiga.
0: Estrena la quarta temporada de Monstro, la història de Lizzie Borden. Primer de tot, escoltem el tràiler.
2: No hay que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la que más. Nunca había conocido a nadie igual. Como te hablan, se lo merecen. Para mí esta es una prisión de la que necesito escapar. Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce.
3: No, ya sé cómo lo haremos.
1: És a dir, que això que és de bitxos o no? Perquè és quarta temporada, però és que jo no he vist cap de Monstro i això que tinc Netflix.
0: Quarta temporada de la sèrie Monstro, la història de Lizzie Borden, disponible, com hem dit, a Netflix, una producció d'Estats Units que s'estrena aquest dijous, 16 de setembre. En tot cas, diria que d'aquesta sèrie cal destacar molt la part tècnica de la fotografia. He dit dijous 16 de setembre, és dijous 17 de setembre.
1: Sí, senyora, avui 16, sí, serà demà.
0: Exacte. En tot cas, doncs, com deia, destacar la part tècnica de la fotografia i la direcció artística en quant a escenaris i vestuari. Ens introdueixen una atmosfera força hostil per explicar-nos la història de Lizzie Borden, un crim real, ojo, que va cometre aquesta noia. És un cas de 1892 a Fall River, Massachusetts, on Andrew i Abby Borden, el pare i la madrastra de Lizzie, van ser brutalment assassinats a destralades. L'entorn mostra Lizzie Borden com una dona reprimida, hi ha ànsia de poder, sexe i la venjança. I encara que Lizzie va ser l'única sospitosa i es va enfrontar a un judici mediàtic, va ser finalment absolta dels grans crims, convertint el cas en un dels grans enigmes de la història judicial dels Estats Units. Ferran.
1: D'això, Monstro, que no és de bitxos, com deia jo.
0: No, exacte.
1: És per el comportament que és un monstre, doncs, d'aquesta dona.
0: Sí, aparentment, però no es va resoldre realment el crim, doncs no ho sabem. I quantes estrelles poso a aquesta estrena?
1: Això te n'ho va preguntar, a veure.
0: 4 de 5, perquè, com he dit, o sigui, la direcció artística és brutal.
1: Doncs a partir de demà, dijous dia 17, tindrem nova temporada de Monstro a Netflix. Vinga, encara tenim més sèries per presentar.
0: Sí, en tenim 3 en total. La tercera és, seguim a Netflix, però al Japó. I ara parlem de belleza plàstica.
4: Si le he quitado la prótesis ha sido únicamente porque su vida estaba en peligro, ¿entiende? Si no se la hubiera quitado, podría haber muerto.
5: Me suicidaré. ¡Te juro que lo haré!
4: educación disciplinaria.
5: Vaya marronazo si dejas de trabajar como médico. ¿Cómo vais a sacar 200 millones de yenes para pagarnos?
4: La mano de Dios te cambiará la vida. Clínica de cirugía estética Tohoyama. Vengo a ofrecerle que trabaje en mi clínica.
6: ¿Qué?
7: Os presento al equipo de la clínica Tohoyama.
4: ¿Puedo ayudarte en algo?
8: Es que ya estoy cansada. Cansada de mi nariz. Tengo la parte inferior un poco hundida.
4: Repudiar nuestro cuerpo tal y como es.
8: Huir del envejecimiento. ¿Qué sentido tiene en realidad?
4: Alucino.
9: ¡Estás genial!
10: Te veo aún más guapa que antes.
4: Pues ya me da igual morir.
8: Soy médico. No puedo operar a alguien que no está enfermo.
4: Hoy en día, poca gente está sana del todo.
1: Doncs així sona part del tràiler d'aquesta belleza plàstica, Roser.
0: Com ha dit aquí al final, poca gente está sana del todo. Jo crec que això és una realitat total. Belleza plàstica explica la història d'una doctora que es passa a la cirurgia estètica i en enfrontar-se a la cirurgiana famosa doncs descobreix les complexes pressions que hi ha darrere de la cerca de la perfecció física. Un problema actual, òbviament, perquè les xarxes socials ens mostren una realitat que no és real, o sigui, que no existeix, sí, no? Quantes estrelles poso a aquesta estrena? Doncs 2.5 de 5, perquè pot ser interessant, però tot apunta que potser es queda a mitges. És a dir, sembla ser que és una crítica, no?, a la societat, però li queda una mica de potència en aquest aspecte.
1: Doncs aquesta realitat artificial, a través de belleza plàstica, que s'estrena a Netflix, sí. Quan has dit?
0: Doncs demà dijous.
1: Demà dijous, amb 2 de 5 estrelles, no?
0: 2.5.
1: 2.5, va. És benèvola, ella. Deixem les sèries, anem a estrenes de pel·lícules, no?
0: De pel·lícules, exactament. Parlarem de 2 estrenes. La primera, La chica del coro. És una...
11: Ana María, por cierto.
12: Lucía, mola tu pintalabios, por cierto. Mi tía de París me regaló esto.
11: ¿Quieres que te los pinte?
13: Lucía, ¿bajas de las nubes y vuelves con nosotros?
12: El director del coro siempre lleva unos pantalones más graciosos en esos ensayos. ¿Qué estás mirando?
14: El olivo.
12: ¿Y si nos oyen?
13: ¿Qué haces?
12: ¿Has besado a alguien alguna vez? Esto no es... Esto no es pecado.
1: La chica del coro és una de les novetats, estrenes de pel·lícules, aquí en aquest espai amb la Roser Ribas. Roser, què m'expliques d'aquesta pel·lícula?
0: És una estrena a plataformes, eh?
1: Sí, clar.
0: És una coproducció entre Eslovènia, Itàlia, Croàcia i Sèrbia, o sigui, déu-n'hi-do, eh?
1: No, si s'han entès, doncs millor.
0: Es va estrenar tot just ahir a Movistar. Aquesta pel·li de 2025, que ara ja s'estrena a plataformes, disponible a Movistar, va ser premiada a Berlín i seleccionada als Oscars per Eslovènia. És una òpera prima que explora el despertar emocional i sexual d'una noia adolescent, doncs, com hem sentit, dins d'un entorn religiós. Això sempre m'interessa moltíssim, no? Com s'explora l'adolescència si estàs en un entorn religiós. Mm. Potser estàs una mica reprimit o segons què, no? Segons una crítica de Fotogrames, la directora va traçant tots aquests elements gairebé a manera de faula perversa en què finalment una confessió genera un càstig que porta la protagonista cap a un camí en solitari a la recerca de l'autodescobriment i la llibertat. Quantes estrelles li poso? 4 de 5. O sigui, per què? Doncs perquè les òperes primes sempre són interessants dins del cinema d'autor, perquè solen ser molt, molt autèntiques.
1: Doncs La chica del coro, amb aquesta valoració que no està gens malament, pel·lícula que es pot veure ja a Movistar i que ja es pot veure. Es va estrenar ahir, eh?
0: Exacte, sí. I passem ja a la segona estrena, si et sembla, en relació a les pel·lícules. S'ha estrenat tot just fa res, l'11 de setembre, a Netflix, i és una comèdia. Gràcies, equipo. Escoltem el tràiler.
15: ¿Qué haces aquí?
16: ¿Vuelvo hoy?
15: No, lo digo mañana.
17: Tengo una cosita que contar.
18: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
17: El team building de este año.
19: Bienvenidos a Biches del Morrazo, donde hay más vacas que habitantes.
20: Madre mía, el cutrerío.
21: ¿Vamos a ordeñar vacas?
20: ¿Tú sabes ese churrasquito cómo está?
17: patético. Todo el mundo tiene gatos y nadie tiene hijos, excepto Olga.
6: Papá, tiene un poco de cargo mental.
14: ¿No te quieres clavar?
16: ¿Ecoturismo sostenible?
18: Pues hablo que la dictadura woke.
17: Empezamos una nueva etapa. Y no todos vais a estar en la compañía.
20: ¿Entonces sí va a haber despidos?
21: Que me acabo de comprar un Tesla.
20: Con tu sueldo.
17: ¿Pensabas que me había vuelto una blanda? ¿Una madre?
18: ¿Soy un metrosexual?
21: Sí.
17: No le preguntaste los pronombres.
18: Yo tengo cero problemas con los bipolares.
22: ¡Ahí os quedáis! ¡Walker!
20: Lo veo más motivado.
18: ¿Pero para qué quieren tickets restaurantes si coméis siempre de tape?
20: ¡Para blanquear, como hace todo el mundo!
18: Espiramos y por mi cuenta nueva.
17: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
20: Metafóricamente.
17: ¿O no?
21: ¿Pero estás de coña?
17: 3, 2, 1...
1: Déu-n'hi-do, quin tràiler més llarg que aquest, eh?
0: I era molt més llarg.
1: I era molt més llarg, eh? L'hem retallat una miqueta, perquè si no seria etern.
0: Doncs ja això. Disponible a Netflix, una comèdia espanyola, ens narra una història dins l'empresa Tío Mochales, que fa anys era la reina indiscutible del formatge espanyol, però avui intenta mantenir les aparences. El cutrerío, com diu el tràiler, cutrerío espanyol, doncs aquí ocupem el sofà per desconnectar totalment dels problemes, no pensar en res i riure una estona. Una comèdia sempre va bé per fer més lleugera la vida, Ferran.
1: Sí, però ha de ser una bona comèdia. Si no, me aburro, saps allò? Que...
0: Sí, però surten actors interessants.
1: Sí?
0: Sí.
1: Què?
0: Sí.
1: I quina valoració?
0: Doncs poso un 3 de 5, perquè jo sóc una mica reàcia. Però sí que és cert que és veritat que a vegades només volem desconnectar, no pensar en res i riure una estona, i crec que també
1: aquest
0: tipus de propostes estan bé, no?
1: Aquesta que es pot veure, on deies, a Netflix?
0: A Netflix, sí. Ja està estrenada, eh?
1: Doncs deixem pel·lícules o no? Perquè ara...
0: Sí, ara tenim una recomanació. És a dir, passem a aquest últim espai, que sempre el dediquem a una recomanació per recuperar una joia que potser se us havia escapat. És a dir, no parlem d'una estrena, sinó d'una recomanació que faig perquè l'he vist sencera, i parlo des de l'experiència. Molt subjectiu tot, com hem dit, com és normal, perquè cadascú té els seus gustos, però intentaré sempre que sigui una proposta xula. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol.
1: Ah, ens tens encara amb l'incògnita.
0: Exacte.
23: ¿Leanne? ¿Leanne Grayson?
24: Hola, señora Turner.
25: Hola, soy Sean.
24: Encantada, señor Turner. Su casa es preciosa.
23: Sí, es un regalo del cielo.
25: Esperaba que fuese alguien más mayor y menos rara.
24: Esperamos que aquí te sientas como en casa. Creo que Jericho y tú os llevaréis muy bien.
25: ¿Y le parece bien? ¿Conoce la situación? Creo que tenemos que hablar sobre esto. Se ha ido. Puedes dejarlo ya.
24: Estoy bien así, señor Turner.
25: Perdimos a Jericho cuando tenía 13 semanas. Dorothy se lo tomó fatal. Es lo único que la ayuda.
24: Debería llevar a Jericho a dar un paseo.
1: Què acabem d'escoltar, Roser?
0: Hem escoltat el tràiler de The Servant. I el director qui és, Ferran?
1: A mi? M'ho preguntes?
0: Night Shyamalan. Et recordem sobretot pel Sexto Sentido. Aquesta pel·lícula segur que l'has vist.
1: La vaig veure el cap de setmana passat, justament, el Sexto Sentido.
0: És un clàssic, s'ha convertit ja en un clàssic.
1: Ja l'havia vist, però estava amb una persona que no l'havia vist i mira, vam estar allà... En ocasiones veo muertos.
0: Doncs això mateix, i el director d'aquesta sèrie és el director del Sexto Sentido, Shyamalan, que té grans pel·lícules. Em va sorprendre moltíssim aquesta sèrie. A més, té un fil conductor molt original i molt potent que no puc desvelar perquè faria spoiler.
1: No cal.
0: I recomano, si us plau, que ara hem sentit el tràiler, ¿vale? Però no veieu el tràiler, no llegiu sinopsis, si us plau. Us heu de trobar amb aquesta originalitat i aquest fil conductor, perquè us deixarà, però supergelats. A partir d'aquí, The Servant és de 2019, disponible a Apple TV i té 4 temporades. Se centra en una parella en dol després d'una tragèdia indescriptible, no? Quantes estrelles li poso? Doncs 4 de 5. No poso un 5 perquè a vegades perd ritme, però és molt original i està molt ben treballada en quant a guió. Ens explica una història des de la metàfora narrativa de les bones històries de terror, Ferran.
1: És a dir, que si no tinc Apple TV, em quedo amb les ganes de veure The Servant, que a més...
0: T'has de posar Apple TV, per favor. Posa't al dia, deixa el Netflix, que el Netflix és una cacatua.
1: Més clar, impossible. Així és la Roser Ribas. Val, doncs m'ho apunto, veurem. Què t'anava a dir? Tenim alguna cosa pendent o
0: sí,
1: què?
0: Sí, un tancament. Fem un tancament, perquè això també ho he afegit nou, és important, perquè faig categories diferents. Faig la que promet, després sofà i manta, i per tercera recomanació, ull amb aquesta. És a dir, la que promet, de totes les que hem parlat, vale? Clarament, la sisena temporada és Slow Horses, disponible a Apple TV, que s'estrena avui. Aquesta és la que promet, us asseguro que, si no l'heu vist, l'heu de veure, i punto. Sofà i manta, per suposat, la comèdia espanyola, Gràcies, equipo, per deixar els problemes a banda i riure una mica. Val? I ull amb aquesta, Monstro, la història de Lizzie Borden. Ens pot sorprendre perquè narra una història real molt cruda, fent-ho amb una direcció fotogràfica i artística increïble. Ferran.
1: Doncs així de directe, de Clara... i d'amant dels audiovisuals és la Roser Ribas, al capdavant d'aquest espai. Sofà, Play i Manta, tots els dijous, a partir de les... De
0: dimecres, quarts, Ferran, dimecres.
1: Ai, però què he dit? És que veus...
0: Ja vols que sigui dijous.
1: Sí, sí, que Déu-n'hi-do, eh? Si tu anaves amb taquicàrdia, jo també gairebé, eh? Déu-n'hi-do, quina setmana d'estrès. Doncs els dimecres, a partir de 11:45, amb aquestes estrenes a les plataformes, sèries, pel·lícules i també recomanacions amb la Roser Ribas. Què tal? Com t'has quedat?
0: Bé, i crispetes també, Ferran.
1: Sí?
0: Sí.
1: Val, doncs un bol ben gran, salades blanques de tota la vida, eh? A mi no em donguis ni amb sabor de formatge, ni dolces, ni res. Les clàssiques, jo. Tu?
0: Ui, jo de formatge no n'he provat, n'haig de provar, perquè a mi el formatge em flipa.
1: Sí, bé, però sí. A mi m'agrada com a formatge, eh? Amb un bon pan tomàquet, a mi amb crispetes, no, sisplau. Que vagi bé, Roser.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

I també aquesta temporada radiofònica que engegàvem aquest dilluns. Volem comptar amb música, sobretot les novetats musicals, les que repassem sempre des del Calafell Matí a Calafell Ràdio els divendres, en aquest espai que també podeu escoltar durant els dissabtes en el Calafell Matí The Best Moments. Ens agrada la música, ens agrada la cultura i aquí ens fem ressò, com dèiem, de les novetats musicals destacades de la setmana. Vinga, anem a presentar-vos les novetats més destacades de la setmana. I és que Miley Cyrus està de tornada. És la primera de les novetats per aquesta artista, per aquesta una de les grans figures del pop nord-americà, que presenta, atenció, el seu desè àlbum d'estudi. Un disc que explora el poder emocional de la música des de la vulnerabilitat i la dolçor fins a la força i el desamor. Cançons que mostren diferents cares d'aquest nou treball, però avui ens quedem amb una de les cançons. De fet, és un dels avançaments, la que titula l'àlbum, que per cert es diu... A veure, és que em fa por dir-ho, perquè em costa pronunciar aquestes paraules. Vas persuades. Segur que no ho dic bé, però en qualsevol cas és així gairebé com s'escriu. I és el nom de l'àlbum i també d'aquesta cançó que estem escoltant. Així comença aquesta nova etapa musical, la Miley Cyrus. Està de tornada.

0: Doncs és el Bass Persuades, el títol d'aquesta nova trajectòria de la Miley Cyrus, la primera de les novetats.
1: Que la mochila a veces pesa.
0: I també tenim música en castellà, música en espanyol, per presentar-vos a Carmen Ferre. Avui publica Todo Saldrá Bien. El seu primer àlbum, un treball de pop fresc, emocional i lluminós, que parla de créixer, d'avançar i d'afrontar els dubtes sense deixar de mirar endavant. La cantant sevillana construeix un disc molt personal amb cançons que transmeten optimisme, però també sensibilitat. Entre les seves composicions destaca especialment Todo Saldrá Bien, aquesta que estem escoltant, amb un missatge molt directe sobre gaudir del moment i viure sense por. I precisament amb aquesta cançó, Todo Saldrá Bien, ens acompanyem en aquests minuts de novetats musicals.

Ja sabeu que en aquest espai de novetats us portem varietat musical, diferents gèneres musicals i molta varietat i novetats, clar. Vinga, anem per la tercera, després de presentar-vos aquesta nova artista, Carmen Ferre. Quedeu-vos amb aquest nom i amb això que es diu Todo Saldrá Bien. I d'un artista que comença de Sevilla a un altre que ja porta molts i molts dècades a nivell internacional. Avui Chaka Khan està de tornada. Avui publica Godzilla. És el seu 23è àlbum d'estudi. Sí, sí, 23è àlbum d'estudi i el seu retorn al format llarg després de Hello Happiness, publicat el 2019. Col·laboracions, per exemple, de Sia, Snoop Dogg o Lenny Kravitz. El disc combina soul, funk i música pop amb l'energia característica d'aquesta cantant nord-americana, la Chaka Khan. I aquesta és una de les cançons incloses dintre de Godzilla, això que es diu Boogies in My Soul. Recuperant aquesta essència funk i festiva, que també li encaixa molt bé a l'artista. Ens quedem amb Chaka Khan, Boogies in My Soul.

encara tenim quatre novetats més per presentar-vos. Vinga, anem per la següent. Aquesta que escolteu és la Carly Rae Jepsen. Sí, sí, la noia del Call Me Maybe, que publicava des de fa uns quants anys enrere i que arriba des del Canadà. Avui publica Day and Night, Dia i Nit, un ambiciós doble àlbum format per 24 cançons que estaven dividides en dues parts. De fet, les cançons exploren dues atmosferes diferents. La primera, Day, s'acosta més al pop orgànic i atmosfèric, mentre que Night aposta per sons més electrònics i sons més ballables. Entre les que es troben en aquest disc, aquesta que escoltem, Don't Leave Me on the Dance Floor. Una peça pensada per mantenir l'energia a la pista de ball i és precisament amb la que estem escoltant i presentant aquest nou treball, Day and Night, amb la Carly Rae Jepsen.

una altra d'aquestes veus, una altra de les artistes que han sorgit d'un talent show a la televisió del seu país, era el Canadian Idol, la Carly Rae Jepsen. Tornem cap a Europa, anem cap a Suècia. Perquè avui l'artista sueca Dove Law publica Estrus, el seu nou treball. És el seu sisè àlbum d'estudi, 4 anys després de Dear Femme, el seu anterior treball. Aquest és un treball intens, visceral, molt marcat per les emocions, el desig, l'obsessió, l'eufòria i també els dubtes. Aquesta es titula I'm Your Girl Right, que representa molt bé aquesta nova etapa més atrevida i amb una estètica que la mateixa artista ha definit com a emo chic. Ens quedem amb això, I'm Your Girl Right, del nou treball de Dove Law, que es publica avui, es diu Estrus.

Precisament aquest divendres, aquesta setmana, entre les novetats musicals més destacades, som 7, però hi havia moltes més, eh? Fins a una trentena. Avui, una borrada de noves publicacions. Ens hem quedat amb les imprescindibles. Això no vol dir que les restants, que no presentarem avui aquí, doncs tinguin menys qualitat o menys importància. És qüestió de gèneres o de prioritats. Vinga, anem amb un veterà. Estem escoltant a Neil Young. Avui publica Second Song. Té 80 anys. El del Canadà torna amb aquesta nova proposta. El seu segon àlbum d'estudi amb aquesta banda, eh? Un treball que té 7 cançons només, amb un so més aviat semiacústic i una atmosfera que recorda alguns moments més reposats a la seva trajectòria. Aquesta és la cançó que dona nom a tot el treball, el Second Songs. Atenció, perquè aquesta cançó té una durada d'11 minuts i mig. Aquí la sentirem una miqueta menys, eh? Només per ambientar-nos en aquest nou treball que es publica avui de Neil Young.

Hem començat aquest espai de novetats amb ritme i l'acabarem, el finalitzarem molt més tranquils. Perquè la setena de les novetats que us portem avui, jo diria que és la que a mi em desperta més interès. Admiro molt la música d'aquest artista, d'aquest compositor. Avui publica nou treball Pablo López. Es diu El 4, és el seu cinquè àlbum d'estudi, 6 anys després de Unicornio, 11 milions de versos després de ti. El nou treball està format per 11 cançons, 11 pistes, entre cançons i una introducció, i torna a posar el centre en el piano, la veu i la manera molt personal de l'artista malagueny per explicar històries. Entre les peces del disc destaquen Pero Sueño, Esdrújula, o aquesta que estem escoltant, El Niño del Espacio, és una de les cançons que més crida l'atenció dins d'aquest nou projecte. I precisament amb aquesta ens quedarem, El Niño del Espacio, que es publica a través del 4, el nou treball de Pablo López.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa del 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Matí.
1: Doncs vinga, som-hi. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026, el primer dijous de la temporada recent estrenada, temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv 2026-2027. Estem recuperant alguns dels espais, també tenim novetats, i entre les coses, entre els espais que tornen aquí a la graella del Calafell Matí, estan les històries de la música, amb l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu, per cert. També

0: Això de les vacances ja no ens aplica, però algú va fer programa, va fer espai, fins al final del tancat per vacances. Obert per vacances.
1: Bueno, diguem-ho així, és veritat. Bueno, tres mesos del Calafell Matí. Després de l'Obert per vacances també vam tenir... vam continuar.
0: O sigui, en altres paraules, un mes i mig. Deixem un mes i mig, que és la realitat. Ara no. Perquè, a més, els espais es preparen. O sigui, és que ara ens estàs fent allò que els hi fan amb els professors i mestres.
1: A veure, què m'has d'explicar a mi? Que jo no sàpiga la feina que hi ha
0: al
1: darrere.
0: Li explico a l'audiència que ara el senyor Ferran ens està fent us està volent fer creure, amics nostres, que hem passat 3 mesos de vacances quan no ha sigut així. Bueno, però bé, vinga, va, no ens esbarallem més.
1: Tot és discutible. Bueno, que els senyors estan estupendos, que l'Ignasi i el Xavier tornen aquí amb les històries de la música i vàrem deixar ja enrere, per fi, després de tota una temporada, aquelles... quantes eren?
0: 500 millors cançons. Que al final en van ser 526, perquè el 2004 hi va haver una edició i una posterior revisió el 2010. En aquesta segona revisió en van caure 26 de cançons, per tant, també les vam esmentar. Però, esclar, 526 cançons...
2: Són moltes cançons.
0: Gairebé sense respirar, va ser allò. Sí.
1: Déu-n'hi-do. Sí, doncs ara...
0: Estem contents, orgullosos, sí, però...
1: Però ja finiquitat, sí,
0: aquí
1: ja
0: està,
1: hora,
0: ja
1: eh?
0: Està, ja està.
1: Vinga, anem per més continguts.
0: Som-hi.
1: I avui encetem què?
0: Doncs, a veure, dedicarem un únic programa, farem allò que fèiem sempre.
1: Ah.
0: Buscar excuses per posar-hi cançons i explicar-vos històries, anècdotes, curiositats al voltant d'aquestes cançons. I avui tractarem un tema, que tots hem tingut a la boca durant aquest estiu.
1: Un gelat, potser?
0: Alguna idea, no? Un gelat a la boca, no?
2: També podria ser, però
0: també no és això.
2: Sí, però de què hem parlat molt aquest estiu?
0: Què ha sigut aquella frase que tothom ha dit un moment o altre aquest estiu?
2: Quina calor que fa.
1: Ah, exacte.
0: Doncs som-hi.
1: Doncs vinga, anem per la calor.

0: Hace calor és el títol amb què popularment coneixem el tema titulat realment Mucho Mejor, una de les cançons més festives i descarades de Los Rodríguez, que va acabar convertint-se en la cançó de l'estiu de 1995 i en un dels temes més recordats d'aquella banda.
1: Sí, Los Rodríguez només van existir durant 6 anys, però la barreja que feien de rock, de rumba i actitud canalla que tenien els va convertir en un dels grups imprescindibles del rock en castellà dels anys 90.
0: Sí, senyor.

0: Potser, en lloc de dir-ho en castellà, ho heu dit en català, com ho fa Antònia Font en aquesta cançó. Fa calor, la van publicar l'any 2001, inclosa en el disc A Rússia.
1: I en aquesta cançó, en Joan Miquel Oliver, que és el cantant i també l'autor del tema, transforma la xafogó estiuenca en una invitació a viure sense presses. Obrir una síndria, per exemple.
0: Ja, ells diuen una síndria. Sí, mallorquí, sí, una síndria. Sí.
1: O també banyar-se en ús, que no està malament. No,
0: no gens.
1: O imaginar 30.000 matins d'amor.
0: Sí, senyor.

0: En la mateixa línia de queixar-se de la calor, Conchita Velasco la Gran, Conchita Velasco, va publicar Calor l'any 1965.
1: I aquest tema descriu d'una forma força simple una calor urbana insuportable. Els carrers cremen, la roba molesta, i l'únic que ve de gust és anar a la platja, però això sí, agafadets de la mà.
0: Sí. La discogràfica Belter, que en aquella època publicava la Concha Velasco, va editar-lo aprofitant l'èxit que havia tingut la recent Chica Yeye i en plena efervescència de l'anomenat moviment Yeye espanyol.

0: són la troba Kung Fu amb el tema Calor, calor, que és un dels seus temes més populars. Va aparèixer l'any 2006 dintre del primer disc de la banda, titulat Clavell Morenet, un treball que barrejava rumba catalana, cúmbia, reggae, dub, rock i blues.
1: Sí, senyor, una mica de tot, exacte, un musculari. Doncs bé, no hem posat la cançó des de l'inici, sinó que l'hem punxat passats 2 minuts i mig ben bé, que és on comença la tornada final, aquesta que escoltem, i és on realment es queixa de l'excés de calor.
0: Doncs sí, perquè és que al principi la lletra es queixa de tot el contrari, de la manca de calor.
1: Sí, com avui, que ja ha refrescat.
0: Sí, ja ha refrescat, sí.
1: Correcte.
0: Les dues primeres línies de la cançó diuen calor, calor, falta calor, acosta't una mica, per favor.
1: Ai.
0: Sí, i és quan arriba al final que acaba dient aquesta calor, calor, quina calor que fa, ens haurem de despullar.
1: Vaya, amigo.

0: Fórmula Abierta ens tornen a repetir la frase de l'estiu, aquesta del "Qué calor", que ja trobem en el títol d'aquesta cançó publicada l'any 2004. Un tema pop de ritmes llatins pensat clarament com a cançó d'estiu amb una coreografia molt estudiada i la lletra parlant de tots els tòpics: piscina, sol, mar, refrescos i, sobretot, ballar.
1: El seu color estiuenc va ser valorat fins i tot pel Ministeri de Medi Ambient.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè mira, la va utilitzar com a banda sonora d'una campanya per alertar dels efectes de la calor durant els estius dels anys 2004 al 2007.
0: Mira.

0: Això d'aguantar la calor sembla tan complicat que Ràdio Futura ens dona alguns consells a la Escuela de Calor, un dels grans himnes de la música espanyola dels anys 80.
1: El tema va començar sent una peça instrumental i no va ser fins més endavant que li van afegir la lletra que li va acabar donant el seu caràcter festiu i estiuenc. Mm. Eh?

Un altre tema que ens parla de la calor és La culpa fue del cha-cha-cha, que és un dels grans èxits de Gabinete Caligari. Escoltem-lo.

0: Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Aquesta és una de les floretes que Jaime Urrutia, l'autor de la cançó, dedica al seu ligue,
1: Sí.
0: D'aquella calorosa nit dintre d'una cançó que barreja el ritme del xa-xa-xa amb el rock torero típic del conjunt Gabinete Caligari.
1: Aquest tema, que com dèiem va ser un dels grans èxits de Gabinete Caligari, també es va convertir en una de les causes de la desintegració del grup.
0: Mira. Doncs sí, és veritat, perquè mentre algun dels membres de la banda no estaven d'acord amb el to més popular i folklòric que representava el tema, Urrutia va imposar que s'inclogués en el disc.
1: I així, doncs, podríem dir que la culpa de la separació del grup va ser precisament del xa-xa-xa, convertint-se així el títol d'aquest tema en premonitori.
0: Doncs és cert, però al mateix temps la cançó va ser un èxit enorme i va arribar al número 6 de les llistes de vendes a l'any 1990.
1: De tot l'any,
0: carai. Sí, sí, escoltem-lo una estona més, va.
1: Sí, som-hi.

0: Aquí no hay playa és el gran èxit de Los Refrescos i una de les cançons més representatives de l'estiu de 1989. El grup va convertir en cançó una de les grans ironies de Madrid. Tenen de tot, però no tenen platja.
1: Mira, si això ho arriba a dir un català, potser no hauria tingut tant d'èxit, eh?
0: No hauria fet gens de gràcia.
1: No, segur que no. Però com que va ser un gallec, que era en Bernardo Vázquez, qui va arribar a Madrid des de Vigo, que és una ciutat amb mar, no?
0: Sí.
1: Ens va compondre la cançó després de patir un estiu especialment calorós i trobar a faltar la platja, naturalment.
0: Sí, està clar. El tema va arribar al número 1 de los 40 principales l'agost de 1989 i la frase, aquí no hay playa, va acabar incorporant-se al llenguatge popular.

0: Aquest que escoltem és In the Summertime, un tema prou conegut d'un grup format d'un grup força desconegut. Aquests són els britànics Mango Jerry, dels quals aquest és l'únic que va tenir un cert nivell d'èxit mundial.
1: Sí, senyor. És per això que el trobem, que Summertime de Mungo Jerry el trobem inclòs en la majoria de llistes d'allò que s'anomena One Hit Wonders. Això sí, amb aquesta cançó ja en van tenir prou per vendre desenes de milions de còpies a tot el món.

0: I ara és el torn de The Loving Spoonful, un grup de folk rock nord-americà amb músics dels Estats Units i del Canadà, que van tenir un considerable èxit a mitjans dels anys 60, fins al punt que aquell any, el 1966, van ser el tercer grup musical en nombre de vendes darrere de The Beatles i també de The Rolling Stones.
1: Doncs carai, això d'estar el tercer en el podi després d'aquests
0: dos
1: monstres,
0: té molta mèrit, eh?
1: Déu-n'hi-do. La seva carrera, la carrera de Loving Spoonful en aquella època, va ser relativament curta. Van anar del 1964 al 68 amb diversos temes entre els top 10 i situant-se amb aquest Summer in the City en el primer lloc del Billboard durant 3 setmanes.

0: Aquí tenim un retrat de l'estiu completament a l'inversa. Són Bananarama interpretant el tema Cruel Summer.
1: A la lletra d'aquesta cançó, la cantant explica els seus sentiments al trobar-se sola, al mig de la ciutat, una ciutat plena de forasters, però amb els amics i la parella lluny.
0: I, evidentment, és per això que qualifiquen l'estiu com a cruel.
1: Exacte, eh? Cruel Summer. Sí. Acabarem aquest primer capítol de la temporada amb un altre tema. Un altre tema que també parla de l'estiu, fent referència a un dels efectes que tenen els estius, aquell amor de l'estiu.
0: Amor d'estiu, sí. Eh? Sí, hem escollit aquesta cançó com a final de l'espai d'avui perquè amb ella volem fer un homenatge a una figura del country que ens ha deixat recentment.
1: Sí.
0: Parlem de Dolly Parton. Sí.

0: Sweet Summer Loving és una d'entre les més de 3.000 cançons que Dolly Parton va compondre al llarg de la seva vida.
1: Diuen que Dolly Parton, qualsevol cosa que passava durant el dia, que correcte, parlava amb una amiga o es trobava algú, ja en feia,
0: una cançó. Sí, I com a resultat d'això en van sortir algunes que eren excel·lents, extraordinàries.
1: Sí, molt bé.
0: I l'hem escollit, aquesta cançó, perquè sembla ser l'única, fixa't, que parla de l'estiu, encara que sigui d'una forma indirecta, perquè parla de l'amor de l'estiu.
1: Sí.
0: Doncs és l'única.
1: Doncs mira, al preparar-ne la reserva, ens n'hem adonat que tant la vida com l'obra de Dolly Parton donen per dedicar-hi, com a mínim, un capítol de les històries de la música.
0: Doncs tens raó.
1: Què et sembla?
0: La informació que tenim al voltant d'ella és molt interessant, però això haurà de ser d'aquí unes setmanes, Javier, perquè reprenent el costum de temporades anteriors, entre un tema i un altre, dedicarem un parell de capítols de les històries de la música a recordar els èxits d'un determinat any.
1: Ah, sí, és veritat. És allò que fèiem de comparar els èxits del Billboard nord-americà i els 40 principals espanyols, no?
0: Correcte, sí, senyor.
1: Ah.
0: I mira, l'última comparativa que vam fer va ser la de l'any 1973. Així que ara toca repassar l'any 1974.
1: Molt bé, però com deies, això no serà ja la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Això serà la setmana que ve.
0: I de la Dolly Parton ja en parlarem.
1: Exacte. Doncs mentrestant, amics, us deixem amb la Dolly Parton i cuideu-vos tots,
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis.
1: Hola, què tal? Molt bones a totes i a tots. Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar i aquí estem amb tots vosaltres per estar aquests propers 30 minuts fent el que ens agrada, viatjar. Aquest és el programa de viatges de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També si ens seguiu online a calafell.tv. Benvinguts i benvingudes. Comencem.
2: Esperit Viatger. Un programa ple d'il·lusions.
1: Des de l'Esperit Viatger ens hem desplaçat a l'hotel Dinàmic Els Ports. Hem estat uns dies i hem pogut conèixer les seves instal·lacions. Ens ho expliquen a continuació.
3: El meu nom és Khadija Samadi i el meu càrrec és la directora de l'hotel Arnès del Dinàmic dels Ports.
4: Molt bé, explica'm una miqueta, no? Primer de tot, on es troba ubicat aquest hotel?
3: A veure, l'hotel es troba a un poble que es diu Arnès, que és de província de Tarragona, i és un poble que té molta riquesa de naturalesa, i aquí hi ha més pobles que molta gent ve aquí a l'Arnès per visitar, com el Val de Roure i més pobles que estan aquí al costat del poble, i hi ha molta riquesa natural i més. Uh-huh.
4: Com és la història d'aquest hotel, des de quan comença?
3: A veure, l'hotel va començar el 2007 i es va fer pel grup Sears, com ja sabem la història, i el concepte d'aquest hotel, que ha estat dissenyat per fer un hotel com un poble petit aquí, o sigui, dissenyat per un poble petit i és més per les famílies, per famílies que venen aquí, i és un hotel que es troba com si fos un poble petit dintre, o sigui, és un poble i l'hotel dissenyat com si fos un poble, o sigui que la gent que ve aquí està caminant a l'hotel però no es noten que és un hotel, sinó és com si fos un poble petit dintre del poble.
4: Quina és la cadena, no?, hotelera que s'encarregarà d'aquest hotel?
3: A veure, la cadena hotelera es diu Dynamic Hotels, que és una cadena que consta en més de 12 hotels que estan ubicats aquí a Catalunya i a València, i també a Val d'Aran, que tenim 3 hotels a Val d'Aran. I és una cadena hotelera que té ja molts anys de funció i està, cada vegada està més, s'ha creixent més i més, i consta amb una plantilla de més de 100 persones treballant i és una cadena hotelera coneguda en aquest sector.
4: Molt bé. Explica'ns, ara anem a aprofundir una miqueta més, doncs, de quantes habitacions consta l'hotel?
3: L'hotel consta de 95 habitacions, vale? I en principi consta d'habitacions 95, tenim una piscina que està normalment sempre oberta de 9 del matí fins a les 9 de la nit, consta d'un jacuzzi també, i tenim el spa i la sauna, i també consta de... de vies rurals i de vies de molta naturalesa, i també tenim un pàrquing pels nens, com ja t'havia comentat, que és un hotel més familiar, i a part d'això és un hotel best friendly, que la família amb els seus gossos o els seus gats estan aquí, i tenim un pàrquing aquí també pels gossos i pels gats. Si hi ha gent que vol deixar el seu gat, es pot deixar sense cap problema. Uh-huh.
4: Quin tipus de pensió oferiu, no? Els clients poden escollir, no? Quin tipus de pensió volen?
3: A veure, en principi l'hotel té mitja pensió, vale? Però els fins de setmana, el divendres i el dissabte i el diumenge, sí que és una pensió completa. Normalment del dilluns al dijous és mitja pensió, i els caps de setmana és pensió completa. No sé si vols els preus. Normalment mitja pensió és 22 euros, és l'esmorzar i sopar, i per la pensió completa normalment hi ha molta gent que ja té la pensió, la mitja pensió contractada des del principi, i per dinar doncs acaben pagant uns 18 euros per dinar.
4: A més, doncs, també veiem que hi ha diferents sales on es pot estar, amb unes finestres molt grans, amb molt bones vistes del poble, no?
3: Correcte, sí. L'hotel està constituït així, doncs, perquè tu pots veure tot el poble, tenim doncs, finestres de vidre, que la gent doncs, es podrà localitzar tot el poble mirant doncs, les finestres de tot l'hotel. O sigui, tu pots veure tot el poble des de la finestra de l'hotel, de la sala que tenim aquí.
4: Com bé deies abans, a prop d'aquest hotel hi ha molta riquesa natural, no? Podem veure molts tolls i també moltes rutes en bicicleta, no? O a peu.
3: Correcte, i igualment ja consta aquí a l'hotel, tenim aquí bicicletes que lloguem als nostres clients per fer rutes, i a part d'això tenim, tenim cascos pels nens, per tota la família. Tenim bicicletes de grans, de petits, i molta família pues, agafen i, pues, i fan, o sigui, fan rutes aquí per la zona, per tot l'Arnes. I tenim aquí darrere de l'hotel un camí que en un quilòmetre o 900 metres arribes directament a l'hotel només amb bicicleta d'un camí que tenim aquí al darrere de l'hotel.
4: Podríem dir que està molt ben ubicat, no és un punt de partida a diferents poblacions que queden a prop i que es poden visitar.
3: A veure, el punt d'aquest hotel, com sempre jo dic, és una ubicació molt centralitzada i és molt més fàcil de trobar per molta gent perquè és el cor del resta dels pobles. O sigui, sempre molta gent passa per el nostre hotel per anar a viure el resta dels pobles.
4: Molt bé. Doncs ja per finalitzar amb l'entrevista, quin missatge enviaries als oients de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos?
3: A veure, jo a la gent de Calafell, pues, el missatge que les dic que m'agradaria pues, tindre aquí tota la gent de Calafell i si estan per aquí, pues, comentar-me que són de Calafell. Jo puc fer un descompte especial perquè són de Calafell i podem fer pues, un descompte també a nivell de restauració. O sigui, si és de mitja pensió o de pensió completa, podem fer un descompte perquè venen de Calafell. I a part d'això, pues, pues, dono un salut a tota la població de Calafell perquè he estat ja a Calafell i és gent de convivència i m'agradaria pues, que vinguin aquí amb totes les famílies perquè, com ja t'havia comentat, és un hotel més familiar i m'agradaria pues, que tinguin aquí pues, més gent del poble de Calafell.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i bona tarda.
3: Gràcies, igualment.
2: Esperit viatger, un món per descobrir.

Hola, què tal? Molt bones a totes i a tots. Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. I avui us parlarem d'alguns dels pobles que pots visitar a Catalunya, els pobles amb molt encant. Guimerà, un dels pobles més bonics de Catalunya. A la província de Lleida, Guimerà és, sens dubte, un dels pobles més bonics de Catalunya, amb un passat medieval que podrà reviure recorrent els seus carrers amb antigues cases de pedra i molts racons per seure i traslladar-te uns quants segles enrere. Guimerà és d'aquests llocs que no s'obliden fàcilment. La ruta per visitar el poble pot començar passejant al voltant del riu, on podràs disfrutar d'unes vistes increïbles d'aquest municipi. Es troba, per tant, a un lloc molt bonic que podràs gaudir amb els seus carrers empinats i arribar fins a l'església i pujar a l'antiga Torre del Castell. Abans de marxar-te d'aquest poble, no has de deixar de seure a la terrassa del bar Moretes, on podràs gaudir d'una típica gastronomia molt arrelada en aquest poble de Guimerà, a la província de Lleida. Et deixaran amb la boca oberta. Anem ara a Peratallada. És un altre dels pobles congelats a l'edat mitjana de Catalunya. És declarat conjunt històric artístic el 1975. Una de les coses que més criden l'atenció, a part de la seva bellesa, és el poble, que està molt cuidat i conservat, ple de racons amb encant i tot tipus de detalls, amb moltes flors i molts racons inoblidables d'aquest municipi. Rupit i Pruit. Són un dels pobles més bonics de la província de Barcelona, famós pel seu pont penjant i també el Salt de Sallent, un dels salts d'aigua més espectaculars de Catalunya. Situats entre les muntanyes de Collsacabra i les Guilleries, passejar per aquest poble amb les seves cases de pedra és una autèntica meravella. Recorda fer parada al mirador per poder apreciar la localitat des de lluny i tenir una perspectiva única, molt coneguda en aquesta zona. I ara anem cap a Beget, un dels pobles també més bonics de Catalunya, al terme municipal de Camprodon, a la comarca del Ripollès, a la província de Girona. És un altre dels pobles catalogats com a bonics. Conegut per estar relativament aïllat, aquest petit poble de muntanya enamora a primera vista, amb els seus carrers, ponts de pedra i monuments romànics, com l'església de Sant Cristòbal. Has de tenir en compte que és un municipi molt petit, on el que podràs veure és ràpidament, en unes 2 hores. Taüll, un poble de muntanya situat al Pirineu de Lleida, rodejat d'un entorn privilegiat a la Vall de Boí i dins d'una ruta de les esglésies romàniques de la Vall de Boí, que és un altre dels pobles bonics de Catalunya. A més d'observar les cases de pedra, amb els típics teulades de pissarra, val la pena visitar l'església romànica de Sant Climent de Taüll. Si vas per la zona, aquest poble també és perfecte per allotjar-te en algun hotel i gaudir d'una ruta de senderisme pel Parc d'Aigüestortes, l'únic parc nacional de Catalunya. Pal, situat al cor de l'emblemàtic Empordà, un poble d'interior amb platja, que a més és molt bonic, famós pel seu arròs i considerat com un dels pobles més bonics de Girona. La millor manera de conèixer aquest poble és recorrent als seus carrers preciosos, amb carrers de pedra, que et portaran als llocs més bonics de Pals, per acabar assentat en una de les taules d'un restaurant i gaudir d'un arròs ben deliciós. I de Pals passem a Tossa de Mar, un altre dels pobles de la Costa Brava preferits. Situat a 1 hora i mitja de Barcelona, destaca per la seva muralla medieval, que rodeja un casc antic preciós, conegut com la Vila Vella. Després de recórrer el casc històric i el barri dels pescadors de la Roqueta, un altre lloc per veure a Tossa de Mar són llocs molt bonics, com per exemple menjar i disfrutar
de la gastronomia. Si disposes de més temps, no et perdis alguna de les cales més boniques a Tossa de Mar, com són la Cala Bona, Cala Pola, Cala Giverola o Cala Codolà, situada darrere de la muralla. Tenim molts més pobles bonics de Catalunya, però serà en una altra càpsula de viatges. Adéu-siau.

0: Rústic Vilella. Masia de categoria Gran Confort, 3 espigues. Rústic Vilella és una masia de turisme rural situada a l'antiga casa Cal Pere Vilella, al terme municipal de Gisclareny, a l'Alt Berguedà, dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. Es troba aïllada del nucli urbà, a una altitud de 1.425 metres, prop del mirador del municipi i de l'ermita de Sant Miquel de Turbians, datada del segle IX, i compta sempre amb la màgica presència de la muntanya del Pedraforca. Des de Rústic Vilella, l'Oriol Baños ens explica la història de la casa.
1: Nosaltres fa 21 anys, els meus pares venien aquí a Gisclareny a estiuejar, van comprar una caseta que anàvem arreglant, però la seva idea sempre era venir a jubilar-se o estar-se aquí. El que passa que jo, quan tenia uns 20 anys o així, ja vaig decidir venir a viure aquí i vam pensar de muntar algun negoci. I va ser això, llavors, quan vam comprar les runes on eren aquesta casa antigament, que era Cal Pere Vilella, i vam fer les obres ja pensant en fer de turisme rural i fer nosaltres el menjar, oferir les habitacions i el menjar. La casa es va obrir el 2004, el que passa que ja abans, el 2000, així, ja vam començar a tenir el projecte, a buscar el lloc i fer la construcció.
0: La masia disposa de 5 habitacions, amb bany, calefacció i magnífiques vistes a l'exterior. Menjador, sala d'estar equipada amb llar de foc, televisió, jocs de taula i servei de bar, en un ambient tranquil i acollidor, així com d'unes àmplies zones verdes amb taules exteriors.
1: Són 5 habitacions, que totes poden ser dobles o triples, o de 4 inclús, i llavors oferim tots els àpats, qualsevol àpat que es vulgui fer. També tenim la piscina, que també és climatitzada, que es pot fer servir l'hivern. Tenim cavalls, que també fem rutes. I si no, també les rutes a peu és el que més fa la gent, també. Una ruta que es va a una ermita aquí del segle IX, una mica de Turbians, o el naixement de les fonts del Bastareny, o el mirador d'aquí de la Roca Tiraval. Hi ha diverses coses, diferents distàncies, diferents nivells, sobretot per canalla, que és el que més ens ve a la casa. Una mica de jocs de taula i el cobert a fora també, que també s'aprofita per jugar, per dinar, pel que es vulgui.
0: Com a novetat, han creat una casa de fusta, dalt dels arbres, un gran niuet d'amor.
1: Sí, és una caseta que al principi havia de ser només per anar-hi a jugar als nens, per tenir una caseta sobre els arbres, tota feta de fusta, i ara que fem també, si algú vol dormir-hi, una parella pot dormir-hi, i també és un racó com més un niuet als arbres, més romàntic que l'habitació. És un lloc així més petit i tancat, però és, bueno, és més maco.
0: La cuina que es pot degustar a Rústic Vilella està basada en plats tradicionals de la zona i menjar casolà, elaborat a base d'aliments collits i criats a la comarca. Per a les zones de lleure, com deia l'Oriol, disposen d'una piscina coberta i climatitzada, d'un petit gimnàs amb sauna, de cavalls per fer passejades i de bicicletes de muntanya. També podreu gaudir de més d'una desena de rutes locals de senderisme, l'ascensió al Pedraforca, la visita al nucli medieval de Bagà, les fonts de Bastareny, entre moltes altres activitats. Les vistes des de la casa Rústic Vilella són impressionants.
1: El que veiem, el primer que veus a la casa és el Pedraforca, lògicament, llavors a mà esquerra es veu tota la serra d'Ensija, amb el refugi que una mica amagat i la gallina pelada, i a mà dreta la serra del Cadí-Moixeró, tota la zona. Si mirem cap a l'altra banda, veiem el cim de Turbians i el coll de Turbians, que serien les vistes que, caminant 10 minuts, agafem vistes sobre Bagà i la vall del riu Llobregat. I caminant 20 minuts en direcció nord, anem a veure la vall del Bastareny, l'altra vessant que encara és el poble de Gisclareny.
0: Les habitacions no disposen de televisió i, per tant, es busca la màxima tranquil·litat.
1: No vam voler tampoc tenir televisió a les habitacions perquè millor que la gent visqui a fora, ja que estàs en aquest entorn privilegiat i amb aquestes vistes, millor que estiguin a fora. Al principi, que no hi havia cobertura de telèfon, també hi havia gent que es queixava, però al final ho agraïen. Quan es podien desconnectar del tot, ara no, ara hi ha cobertura de totes les companyies, perquè també són serveis que es necessiten. Però la gent el que fa més és estar-se a fora i relaxar-se. Sí.
0: La casa rural Rústic Vilella es troba en una finca enmig del bosc amb esplèndides vistes al Pedraforca. Amb l'estada a la casa s'ofereixen descomptes a multitud de recursos turístics de la comarca, empreses d'activitats i també museus. Segons ens ha explicat Oriol Baños, els mesos de juliol i agost són forts en temporada alta, també al setembre i a l'octubre, a la temporada dels bolets.
1: Normalment és a mig juliol i tot l'agost, és cada dia hi ha gent, i llavors ara setembre i mig octubre, sobretot per la temporada dels bolets, perquè se'n fan molts, aquest any que és molt bo de bolets, cada dia hi ha algú que ve a passar una nit entre setmana inclús i anem fent bastanta gent. Sempre hi neva. Normalment, ara menys, que altres anys, però gener i febrer, normalment sí. El que passa que no són grans quantitats de neu, el que passa que sí, uns 4 dits de neu, sí, hi cauen.
0: La procedència dels clients de la Casa Rural són majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del Penedès.
1: Els principals són clients de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès. També a Sabadell Terrassa també hi ha bastanta gent. Després seria més poder de l'àrea del Penedès, déu-n'hi-do, també força gent últimament està venint. I d'estrangers va variant segons els anys. Hi ha alguns anys que venen molts holandesos, altres anys francesos i aquest any bastants anglesos. El que passa que no és un gran... No hi ha gran quantitat, però sobretot juliol i agost sí que són aquests clients els que es... Nosaltres estem donats d'alta en 4 portals d'internet, que són els famosos que tothom busca de turisme rural. Després també treballem amb la nostra pàgina web i ara una mica més amb xarxes socials. En Facebook i Twitter també trobem bastanta gent, però d'on més ve gent és del boca a orella. De gent que ja ha estat aquí i els diu als seus familiars o als seus amics, molta gent recomanada, que pensem que és la millor publicitat, perquè si una gent ha estat bé i li diu als seus amics, vol dir que ja han estat bé i és la que anem mantenint també força gent d'aquest tipus.
0: Una casa rural on es busca la màxima tranquil·litat, l'Oriol Baños explica l'ubicació.
1: Estem a l'eix del Llobregat, que és la carretera C16 o E9, s'ha d'entrar fins al poble de Bagà, i a dins de Bagà està indicat el cartell de Gisclareny, i és una carretera de muntanya d'uns 12 quilòmetres, i estem també a les afores de Gisclareny. Gisclareny és un poble petit, que només té 30 habitants, doncs estem encara a les afores, i amb una carretereta de 3 quilòmetres més, tot asfaltat, arribem fins a casa.

0: plena natura, que vinguin aquí, que els oferim, i també un bon menjar que fem perquè passin una bona estada.
1: I fins aquí el programa de viatges. Fins la propera. Adéu-siau.
2: També amb Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte, 19 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: La policia local de Calafell registra 3.672 serveis policials durant la temporada estival davant dels 3.455 del mateix període de l'any passat. Això suposa un increment del 6%. Ampliem aquesta informació amb l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez. Aquesta notícia és la que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Amics del Patrimoni de Calafell organitza aquest dissabte la celebració del seu 20è aniversari al celler de Cal Bolavà. Calafell es convertirà aquest diumenge en un punt de trobada per als amants de la cultura popular i la dansa tradicional amb la celebració de la Roda d'Esbarts Veterans. Els veïns de Cal Bolavà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, la Mònica Trepat. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i la velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GEVEN, va organitzar una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes de la zona protegida de les madrigueres. Parlem amb una de les tècniques ambientals, la Maria Figueres. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, el president Salvador Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031. I de la runa i brutícia de l'antic Banc d'Espanya, un hotel Tarragona tindrà un nou parador al 2030.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell registra 3.672 serveis policials durant la temporada estival davant dels 3.455 del mateix període de l'any passat. Això suposa aproximadament un increment del 6%. Hem parlat amb l'inspector en cap de la policia local de Calafell, el Ferran Martínez.
2: Parlant de l'estiu, doncs com és habitual a Calafell, hem tingut un estiu intens. Durant aquests mesos doncs, augmenten considerablement la població, la mobilitat, les activitats i també els requeriments policials. He portat una petita mostra que ens servirà de referència, una mica és la comparativa del mateix període d'aquest any i de l'estiu de l'any passat, concretament entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquest estiu hem registrat 3.672 serveis policials davant dels 3.455 del període de l'any passat. Per tant, parlem d'un increment d'una mica més del 6% pel que fa a les actuacions policials. En canvi, el nombre global de

0: estats, per tenir una altra referència, al mateix període, ha passat de 668 a 544, cosa que representa una reducció propera al 19%. Ara bé, aquesta dada s'ha d'interpretar correctament. Dins dels atestats també hi ha diligències informatives, pèrdues de documentació i altres actuacions que no corresponen necessàriament a una activitat delictiva. Per això, el balanç en general és favorable, però per valorar l'evolució de la seguretat hem d'analitzar quin tipus de servei i quines tipologies delictives tenim amb els atestats.
1: El balanç en general és positiu, però hi ha determinades tipologies delictives a les quals s'ha de prestar més atenció. Ens ho explica també l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez.
0: El balanç és positiu, però no és uniforme. Hem observat un increment en els atestats relacionats amb la sustracció o l'ús il·lícit de vehicles, que han passat de 12 a 22. Segurament aquí, ja vam parlar en un programa passat, no? Van tenir un augment considerable de la sustracció de ciclomotors i motocicletes i segurament és la causa que fa augmentar aquesta tipificació. També augmenten els fets vinculats a la violència en l'àmbit familiar, que passen de 4 a 8. Són nombres reduïts, però parlem d'una problemàtica especialment sensible que requereix seguiment, protecció de les víctimes i coordinació entre els serveis especialitzats. Pel que fa a la seguretat viària, el conjunt dels delictes viaris disminueix, principalment perquè baixen les conduccions sense permís. En canvi, les tipificacions relacionades amb l'alcohol, les drogues o la negativa a sotmetre's a les proves, doncs es mantenen pràcticament estables. També continuem tenint una presència important amb la delictiva de les estafes, no? Que alguna vegada també hem parlat, que estan molt presents en la delictiva actual, i aquestes estafes bancàries i les relacionades amb targetes o altres mitjans de pagament doncs continuen predominant amb la delictiva actual a Calafell i arreu. Sí, no és exclusió de Calafell.
1: Recordem que la secció de la policia local de Calafell es pot escoltar al Calafell Matí cada 15 dies, els dijous a les 11 del matí. Aquesta entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: Amics del Patrimoni de Calafell celebra aquest dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda el seu aniversari, 20è aniversari. L'ordre del dia conté 20 anys més 100 actes. Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències a càrrec de Joan Santacana. Concert Joan Caselles Trio, coca, cava i brindis d'honor. La celebració tindrà lloc al celler de Cal Bolavà.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: Calafell es convertirà aquest diumenge en un punt de trobada per als amants de la cultura popular i la dansa tradicional amb la celebració de la Roda d'Esbarts Veterans. L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça de Cal Cubano i reunirà tres formacions d'esbart: l'Esbart Tagarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Joventús de l'Esbart Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'Esbart Dansaire de Calafell, que exercirà d'anfitrió. La trobada posa en valor els esbarts com a espais de conservació i divulgació del patrimoni cultural immaterial català. A través de la música, el vestuari i, sobretot, de la dansa, aquestes agrupacions mantenen vives tradicions que formen part de la memòria col·lectiva i que han passat de generació en generació. La Roda d'Esbarts Veterans és, a més, una oportunitat per reivindicar la cultura popular com un patrimoni viu que no només es conserva, sinó que es practica, es comparteix i es transmet. Una manera de preservar les arrels culturals i, alhora, mantenir-les presents en la societat actual. La cita d'aquest diumenge arriba així com una proposta per gaudir de la dansa tradicional i descobrir el valor d'un patrimoni que continua evolucionant sense perdre el vincle amb la seva història. Recordem, aquesta edició de Roda d'Esbarts Veterans serà aquest diumenge 20 de setembre a les 12 del migdia a la plaça de Cal Cubano.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Els veïns de Cal Bulabà han fet entrega de les propostes per al mural participatiu del barri, que crearà l'artista internacional Slim Safon un cop escollit el dibuix final que donarà vida a una de les parets que formen part del cor del nucli del poble. Està previst que el procés artístic tingui lloc entre finals d'octubre i principis de novembre. Dins de les actuacions del Pla de Barris de Cal Bulabà, l'Ajuntament de Calafell ha encarregat un mural urbà a aquest artista, Slim Safon, que sigui fruit d'un procés participatiu amb la ciutadania del barri i que hi vulgui participar. La voluntat de l'Ajuntament és cohesionar el barri i que el veïnat es senti identificat amb el mural. Per aquest motiu, és clau obrir un procés participatiu amb tothom i que l'actuació ajudi a que la població del barri es conegui entre si. Slim Safon és graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. De ben petit, ja es va endinsar en el món de l'art urbà. Les seves obres es poden veure a molts racons de Catalunya. La més propera i la que va ser declarada entre les tres millors del món és a Vilanova i la Geltrú, a la plaça del Xoriguer, on va pintar Ainhoa, una nena del barri que participava en la vida col·lectiva del barri de Sant Joan. Però també ha fet murals a Itàlia, Los Angeles, Nova York o Moscou. Podeu veure les obres de l'artista de Berga al web slimsafon.com. La primera reunió informativa va tenir lloc el dimarts 1 de setembre, a les 7 de la tarda, al celler de Cal Bulabà. El dimarts 13 d'octubre serà la darrera sessió, s'escollirà la imatge definitiva. Les convocatòries són obertes a tothom que hi vulgui participar, preferentment del barri de Cal Bulabà. Com hem dit, entre finals d'octubre i el mes de novembre es farà el mural en una paret del barri.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
3: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Valldemar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors, doncs, ja ha començat la gent, doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats, doncs, que sempre hi ha més, bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent.
4: Hi ha més demanda.
3: I sempre, doncs, intentem, doncs, fer una mica, doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions. I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana, doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i, doncs, ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics, doncs, amb aquests nous cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
1: Al Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el NIU, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Diver Gran, i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el Centre Cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Can Perotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
3: Aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
1: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur i el Can Perotet, al carrer Molina 5-7 a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
4: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
5: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
4: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícules va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
1: Per una banda, aquest lector de matrícules. I per l'altra, les noves càmeres a motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
4: Hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde amb un per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
1: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent doncs, respecti les normes de circulació.
4: El tram potser Correcte. Tens 45 segons per passar, si sí. passes a 40,
5: Clar.
4: És igual que, que miris el radar o no, o sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
5: sí,
4: perquè la gent no corri.
5: Per evitar
4: perquè...
5: situacions perilloses que Correcte. Puguin o sigui, afectar van, a la ciutadania.
4: Van ficar el radar mòbil aquí a mossèn Jaume Soler, que està, es té que anar, crec que a 30 o a 40, i en vam caçar una a 95.
5: Déu-n'hi-do.
4: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El grup ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, el GVN, ha organitzat aquest cap de setmana una activitat de voluntariat per naturalitzar una de les llacunes a la zona protegida de les madrigueres. Es tracta d'una llacuna artificial que es va construir fa més o menys un any. I l'activitat de voluntariat tractava sobre la vegetació autòctona per retirar el canyís i per diversificar la flora aquàtica. Donem pas a la tècnica ambiental del GVN, la Maria Figueres, que ens explica més concretament en què va consistir aquesta activitat.
6: L'entitat fa diversos tipus d'activitats, tant d'educació ambiental, de conscienciació, de seguiments científics, però avui en concret és una activitat que pretén acostar la gent a l'entorn de les madrigueres a través d'aquesta feina una mica voluntària, ajudant-nos a gestionar les llacunes. En aquest cas tenim 5 llacunes a l'espai, avui treballarem només en una, que és la més nova, i el que farem serà retirar canyís, és una planta autòctona però que si creix massa doncs pot ser un problema per el funcionament de les llacunes, i farem plantació de plantes autòctones per diversificar una mica la vegetació que hi ha.
1: També vam voler saber en quin punt es troba el GVN, quins projectes té de futur.
6: Doncs ara fa uns quants anys que estem duent a terme un projecte més gran aquí a les Madrigueres, un projecte de 4 anys subvencionat per la Generalitat de Catalunya, que finalitza a mitjans de l'any vinent. I paral·lelament doncs, n'estem portant d'altres que també beneficien a l'espai, de l'Ajuntament del Vendrell, de la Fundació Pinae. Per tant, ens trobem en un bon moment en el que estem invertint molts recursos per millorar l'espai de les madrigueres i a nivell de participació i de voluntariat i de gent activa, doncs, estem relativament contents. No és fàcil que la gent participi, que s'impliqui, però l'entitat normalment tenim doncs, una sèrie de persones molt implicades que sempre es van animant i es van apuntant a fer cosetes amb nosaltres.
1: Fa poc va acabar la temporada de cria del corriol camanegre. El GVN fa un seguiment molt exhaustiu d'aquesta espècie i volem saber quina valoració han fet d'aquesta darrera temporada.
6: Doncs ha sigut un any una mica crític. Ha sigut crític no només a les platges del Vendrell, sinó a la resta de la comarca i fins i tot doncs, a Vilanova, també, que és un espai que normalment tenen una mica més d'èxit pel seguiment que fan, per la tipologia de platja. Doncs aquest any també ha sigut bastant fluixet. Hi ha hagut pocs pollets que han arribat a juvenils i molt poca, menys postes de les que hi ha habitualment. Per tant, a banda de tots els problemes que ens trobem a les platges del Vendrell, però en general també a la resta de la comarca, de totes aquestes efectes negatius que trobem, no? Pues la gran afluència de gent, la presència de gossos a les platges, depredadors naturals que pugui tenir l'espècie, també ens trobem en un moment de que hem encadenat molts anys dolents, en els que hi ha hagut poc relleu generacional de pollets, i per tant això segurament està fent que a poc vagi decrementant o vagi decreixent aquesta població de corriol a la comarca.
2: Les notícies del Baix Penedès.
1: I seguim a la plana comarcal, perquè les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Seran les escoles La Parellada de Santa Oliva i La Muntanyeta de Bellvei, que han anunciat una prova pilot per tal d'evitar el malbaratament alimentari. El servei de menjador dels dos centres educatius cada dia congelarà el menjar sobrant en carmanyoles i els serveis socials de l'Ajuntament respectius el repartiran entre famílies vulnerables de cada municipi. A Santa Oliva, uns 165 infants fan l'àpat del migdia al menjador escolar, mentre que al Bellvei són uns 110. Les famílies beneficiàries seran entre una quinzena i una trentena en cadascun dels pobles. Des de Set i Tria, l'empresa que gestiona el servei de menjador al Baix Penedès han assegurat que en alguns centres es llencen cada dia entre 10 i 20 quilos de menjar.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: Més notícies d'àmbit general, en aquest cas una qüestió que preocupa últimament suficient com per poder aplicar mesures. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Això ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà aquesta setmana al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, es recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances. Des de l'executiu situen el reemborsament definitiu al 2037. També s'ha anunciat la climatització de 51 residències. Escoltem el president Salvador Illa.
7: Em preocupa anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Després de més de 20 anys tancat i diversos projectes anunciats i fallits, l'edifici que va acollir les dependències del Banc d'Espanya a Tarragona apunta que es convertirà en un hotel. L'Ajuntament de Tarragona té previst en el ple d'aquest octubre traspassar la titularitat al Ministeri d'Indústria i Turisme per tal que sigui l'empresa pública, Paradores, qui el transformi i gestioni. L'Agència Catalana de Notícies ha accedit a l'interior de l'immoble que, malgrat el deteriorament, brutícia i runa, conserva l'estructura del banc que va ser entre 1929 i 2003. L'espai es reformarà mantenint l'essència i també està previst fer un edifici annex. L'Estat assumirà els 20 milions d'euros que costaran les obres que s'espera que estiguin enllestides al 2030. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, confia en el suport de grups de l'oposició per aprovar la mutuació de manial del Banc d'Espanya. L'escoltem.
8: Uns que deien que se feia falta el POM i els informes de la casa diuen que no, que això espero que també pugui fer canviar d'opinió. Altres que deien que és petit, no és petit. Tot l'informe que tenim és fet per Paradors, els serveis d'arquitectura de Paradors. És a dir, que han vingut, in situ, a veure-ho. Així que no és petit, i després hi ha altres arguments més peregrins, si em permet, que no entrem a valorar perquè no tenen sentit, no? Així que el que apel·lem és això, a les bones intencions i l'estima per Tarragona de l'oposició, de que és un projecte de ciutat, no és un projecte del govern, no és un projecte ni de l'Ajuntament, si em permet, és un projecte de ciutat. I, escolti, a les grans coses hem d'estar units.
1: Així doncs, el primer pas formal que es durà a terme és la mutació de manial, cessió de l'edifici, en benefici del Ministeri d'Indústria i Turisme. La intenció de Viñuales és que passi per ple a l'octubre, que afirma que treballen per obtenir els suports de la majoria. Arribem ja al final d'aquests serveis informatius del dia d'avui, dissabte 19 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat i bon cap de setmana.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'OTAN avala l'acord de seguretat que Trump ha anunciat amb Groenlàndia i Dinamarca per augmentar la presència nord-americana a l'illa Àrtica i que impedirà que Rússia i la Xina hi tinguin bases. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Un acord que Dinamarca i Groenlàndia també veuen amb bons ulls. L'anunci el feia Donald Trump aquesta matinada i unes hores abans el president nord-americà també ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació com la CNN.
2: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day.
1: Els acusa de notícies falses i amenaça d'ampliar la prohibició a d'altres mitjans que considera hostils. I a Ceuta, la justícia ha rebut les denúncies de menors migrants que asseguren que han patit abusos i vexacions als centres d'acollida a Madrid, al Vigil.
3: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies de diverses menors tutelades pel govern de Ceuta que asseguren haver patit maltractaments, vexacions, amenaces i càstigs per part dels treballadors dels centres que les atenen. Els informes han estat ja traslladats al jutjat, que haurà de decidir ara si ho investiga.
1: I després de l'escàndol aquesta setmana per la traducció al català del judici del cas Roger Espanyol, el govern obre expedient a l'empresa adjudicatària. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: Obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català.
1: A Rússia, un terç dels ciutadans ja han votat en les eleccions legislatives, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Són tres dies de votacions que van començar ahir. Avui la jornada està marcada per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic. I de la cultura, avui tenim de tot. Cinema amb el Festival de Sant Sebastià, música amb el Mercat de Música Viva de Vic i literatura amb la Setmana del Llibre en català. Parlarem de tot això. I quan siguin 2:15, els esports que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
5: Bon dia, doncs al Barça tenim el vessant esportiu, juga a les 9 a camp del Sevilla, en farem la prèvia, i també està en dansa l'assemblea de compromissaris del club, sentirem documents sonors de Joan Laporta, una assemblea que ha començat a les 10 del matí. Més enllà d'això, també juga el Girona avui, ho fa a les 9 a la segona divisió al camp de la Cádiz, per ser un resultat que acaba de finalitzar a la Lliga F, Badalona Women 0, Real Societat 0, i també parlarem de motos perquè Marc Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Per la cursa sprint avui a partir de les 3.
1: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora, Carmina Malagarriga, destacada? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs a la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit sud a causa d'un accident. També retencions a la C-58 a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc. Hem d'afegir que els Mossos han detingut 4 homes de 20 i pocs anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà aquesta matinada. Una acció que, com bé sabeu, ja ho hem dit diverses vegades, pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana, Jofre Genué? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs estable. Estable, si entenem, per sol i per bonança en general. De fet, les temperatures avui, similars a les d'ahir, amb aquesta calor continguda, no molt intensa, tot i així, pujant un palet, de fet, ara mateix s'arriba ja als 30 graus al Baix Ebre, per exemple, al Perelló, o a prop dels 30 a Tortosa, que és on esperem que pugi més el termòmetre, poc més enllà dels 30, 31, 32, també en alguns punts, potser de Ponent i Pla de Lleida, seran els vols més alts. I, en tot cas, aquestes petites nuvolades que han tornat a sorgir al voltant de la costa central, des del Garraf fins al Maresme, que poden també ser presents cap al Vallès, Montseny, cap al Ripollès, i que, bàsicament, el que fan és que el cel estigui mig ennuvolat, variable, i que també frena una mica el termòmetre, però que tot això no anirà pas a més, són fenòmens bastant locals. El temps estable es mantindrà demà, temperatures una mica més altes, i iniciarem la setmana que ve, els darrers dies de la tardor, amb pocs canvis. De fet, el termòmetre que pot pujar un pèl més al diurn, especialment amb una calor potser un pèl més intensa entre dilluns i dimarts.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per tancar la disputa sobre Groenlàndia, una entesa que, a falta de saber-ne els detalls, ha estat celebrada per Copenhagen i el govern de l'illa Àrtica, que consideren que garanteix la integritat territorial de Groenlàndia i la sobirania danesa. L'OTAN també s'ha mostrat satisfeta i assegura que permetrà enfortir la seguretat a la regió de l'Àrtic. Sobre l'anunci, però, destaca el silenci, de moment, de la Unió Europea, que, malgrat que es tracta d'un territori comunitari, no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, bon dia.
9: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: I el document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc precisament de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa Àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: I malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista, Joan Aleix Mata.
11: Sí, l'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la seva pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, també apunta que busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, podia córrer perill si l'estatus del territori autònom canviava.
12: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
11: Aquest expert també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant el Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'anexió que Washington va fer a principis d'any.
1: I avui Donald Trump també és notícia per una altra qüestió. Ha vetat l'entrada a la Casa Blanca de tres mitjans de comunicació. La CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Això ho anunciava la mateixa CNN.
13: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote:
1: El president dels Estats Units acusa aquests mitjans de difondre notícies falses i ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació, Oriol.
10: Donald Trump manté la seva croada contra els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva administració i ho fa copiant una tàctica pròpia i original de l'extrema dreta alemanya consistent en repetir que la premsa menteix. A cada acte públic, Trump dedica uns minuts a dirigir-se a la premsa saludant les fake news. Ahir va fer-ho primer a través de la seva xarxa social i uns minuts més tard davant dels micròfons. I va fer un pas més enllà anunciant l'expulsió de mitjans de comunicació concrets de la Casa Blanca, com són la CNN o Público, i advertint que en seguiran d'altres.
14: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
10: Conscient que pot estar temptant contra la llibertat d'expressió i de premsa recollides a la Constitució nord-americana, Trump afegia això.
14: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
2: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
10: Des de la CNN han reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que mantenen un litigi amb el 47è president dels Estats Units i tampoc és el primer cop que una de les seves amenaces queda en via morta.
1: Cinc minuts i arribem a un quart de tres. A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors d'edat que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, d'amenaces, de càstigs i fins i tot d'episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat aquestes denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat al País i al diario.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i també els informes mèdics i psicològics de diverses menors que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i a vexacions. També d'impedir que algunes joves amb problemes de salut fossin traslladades a l'hospital o rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres que estan gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
15: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
3: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
16: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores.
3: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció d'aquest campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, els de Defensa i Exteriors.
1: Gràcies, Alba. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern, ho avançàvem a les dues, obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, Laia Framis.
17: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, promet que treballaran perquè es garanteixi el dret a poder declarar o a intervenir en català a les institucions de justícia.
18: Hi ha coses que no haurien de passar perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient a empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
17: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i en ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller de Justícia, Ramon Espanyol, Espadaler, que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: I després que dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes una conferència a Barcelona per exposar els seus 2 anys al capdavant de l'executiu, avui són els consellers del govern els que s'han repartit per tot Catalunya per explicar la gestió d'aquesta primera meitat del mandat, Gemma Bonet.
17: A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
19: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
17: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
1: I avui tornem a parlar del cas Andí, que els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques, com les que la terapeuta de Jonathan Andí proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. Avui la Vanguardia publica que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andí els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare, Maria Guixa.
20: La terapeuta d'Andí fill, Maria Julia Luderwald, hauria insistit 2 vegades en un àudio que el seu pacient hauria de conèixer els barrancs de Montserrat. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que el fill d'Isaac Andic en coneixia els riscos d'aquesta zona, d'aquesta àrea de Montserrat. De les informacions fetes públiques avui també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Hauria ideat una pràctica suposadament terapèutica i que hauria interessat al seu pacient, que consistia, ara ho deies, a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Doncs el psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president a més de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia els perills del que ell cataloga com a pseudoteràpia i alerta també de la voluntat de control que volia exercir Luderwald sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
21: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. És aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Ara passen 2:15. Avui, a banda de Groenlàndia, també del veto de Trump a la CNN, tenim altres informacions destacades a la crònica internacional, com per exemple a Rússia. Les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, això segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
22: Bon dia. El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
23: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
22: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
23: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
22: I sense llable que la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
23: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
22: Abans de 2022, Yablok era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
1: I aquest cap de setmana també hi ha eleccions a Alemanya, dues renyides eleccions regionals, demà a Landa, Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu del lloguer ha centrat el debat a la capital alemanya. Anem cap allà, Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
5: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
6: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar, i menys enderrocs.
4: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
8: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
4: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
8: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
4: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 2 minuts per la publicitat i tornem.
24: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
26: El pensament màgic no és cosa de 4 friquis, és part de l'ésser humà.
27: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
26: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
28: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
26: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
29: Me siento super, me siento fantástico.
26: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
30: amunt,
26: però que al final són falses.
31: Mal rotllo, eh? No m'agrada.
25: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
32: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
33: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
32: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
33: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
32: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
33: Apialia, la força de vendre junts.
34: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: I abans de la cultura, un parell de qüestions més. Tret de sortida, la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
35: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
2: Es preveu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any pues, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre pues, ja està patint una miqueta amb secà.
35: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: I Sant Cugat, al Vallès Occidental, tindrà el primer gran temple a Catalunya de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Avui s'ha posat la primera pedra del que serà el segon temple mormó de l'Estat després del de Madrid. Sant Cugat, Marta Vallès.
3: Es construirà en una parcel·la de més de 2 hectàrees al barri de Volpelleres, un temple de colors clars de 2 plantes i amb una torre sobre l'accés principal i un edifici annex per visitants, ja que aquest centre acollirà fidels de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears i el sud de França. David Pérez és el director de comunicació de l'Església a casa nostra.
7: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on es fan com vots, compromís, no?, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat.
3: Aquestes són les seves creences.
7: Nosaltres creiem en la Bíblia, no?, l'Antic i el Nou Testament. La nostra idea és d'apropar-nos el més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després doncs, continuem vivint.
3: Les obres duraran entre 2 i 4 anys. Quan estigui acabat, el temple estarà de portes obertes 3 o 4 mesos i el podrà visitar a tothom. Posteriorment estarà reservat als fidels. Els jardins del recinte sí que quedaran oberts al públic. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies té 72.000 seguidors a tot l'estat, 5.000 a Catalunya. També els anomenen mormons.
1: I ara cultura. Naomi Watts rep aquesta nit l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible i Mulholland Drive recollirà aquest vespre un Premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
10: It feels like such an incredible
11: honor. Em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
9: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
1: I ara música. Ginestà, Caralaoz i Crimson, algunes de les bandes, compliran avui les places de Vic a motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Vic. Marc Ruiz.
12: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Caral Laoz, pop optimista amb Ginestà i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera amb el rei del macarrisme català, Baia i Malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Kali, entre molts altres.
1: I ara llibres, la setmana del llibre en català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Quim Codinàs.
13: Entre la programació destacada hi haurà i podrem veure Roser Capdevila i Albert Tom. Sentim a Cristina Domènech en declaracions a la Ciutat Maragda, el programa de Catalunya Ràdio. Ella és directora de la setmana del llibre en català.
4: pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... bueno, que crec que és important.
1: I Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi.
5: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
6: Hi ha una

0: Anna. Avui a Sevilla hi ha una gran incògnita. Qui farà de Joan Garcia? Ara també en parlarem i també ho farem de l'Assemblea de Compromissaris que està en marxa i sentirem documents sonors de Joan Laporta. El dia que el Girona continua l'operació Sens, avui visita el camp del Cádiz, un dels pitjors equips de la categoria. Ara també ho analitzarem. I el dia que Joventut i Barça poden passar a la final de la Supercopa ACB i que Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Ara també ho detallarem. Abans, però, es pot en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Osasuna Rayo Vallecano. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat. Està guanyant l'Osasuna per 1-0. Ha marcat Budimir al minut 16.
0: I ha acabat el Badalona Women 0, Reial Societat 0, partit de la Lliga F. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Empat a 0 al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i la Reial Societat en un partit que les badalonines han hagut de resistir. I és que al minut 32 de la primera meitat, una mala sortida de Maria Valenzuela ha fet que la portera fes caure la davantera del conjunt basc i veiés la vermella directa com a última jugadora. Per tant, el Badalona que ha hagut de jugar durant més d'una hora amb una futbolista menys. A la segona meitat, gol anul·lat a la Reial Societat per fora de joc, molt protestat per l'equip basc, de fet ha vist la vermella directa a la seva delegada, i al temps afegit una pilota al travesser de la davantera basca, de l'equip basc, més ben dit, Selen Freund. Això sí, el marcador, però, no s'ha mogut, per tant, empat a 0 pel Badalona Women, que suma un punt més, ara en té 7 a la classificació i momentàniament és 5è a la taula.
0: En hoquei patins, en marxa la semifinal femenina entre Catalunya i França, perdent de la Golden Cat. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix, una mica menys de 4 minuts pel descans, guanya Catalunya per 2-1.
0: Abans, Portugal 7, Alemanya 5. Les semis masculines, 1/4-5, Portugal-França, 2/4-7, Catalunya-Angola. I en waterpolo ja tenim decidides les semifinals de la Lliga Catalana. La primera l'ha guanyat el Mataró per 12-8 al Terrassa i la segona, el Sabadell, l'ha guanyat per 11-4 al Catalunya. Per tant, demà final entre el Mataró i el Sabadell. Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Catalunya migdia Esports amb Sergi Camps.
0: Ara marxarem cap a Sevilla per buscar l'última hora del partit d'avui, Sevilla-Barça al Pizjuán, però abans el focus d'interès en clau blaugrana avui també és a l'Assemblea de Compromissaris, en marxa des de les 10 del matí, i l'està seguint el Roger Busà. Arbo, què tal? Bona tarda.
5: Com estàs? Bona tarda.
0: On som ara mateix?
5: Mira, ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta Assemblea de Compromissaris, que és el que fa referència a l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per tal de poder acabar doncs les obres de l'estadi, i ara mateix està votant aquest punt, el punt 4, que, com dèiem, és el més important d'aquesta Assemblea de Compromissaris. A més, el Barça demana l'aprovació també d'una emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual del club per un valor de 210 milions per tenir liquiditat. Això es votarà de seguida després d'aquesta ampliació de finançament, i dic que és un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions i que el deute agregat és de 2.680 milions. Ara estem pendents de saber el resultat d'aquesta votació, d'aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats aquests sí, de moment, els punts 2 i 3. El tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Això, tot i així, s'ha aprovat amb una gran majoria, i pel que fa al pressupost de l'actual, el club preveu un benefici d'un milió de d'euros, i també doncs els socis i sòcies compromissaris ho han aprovat amb escreix.
0: Hem sentit, Roger, el president Joan Laporta menys contundent que l'any passat amb aquell mític ja mestre Tites, però que no falti el missatge cap al Real Madrid.
5: Sí, l'hem sentit en l'informe inicial, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, just a l'inici d'aquesta assemblea, cap a les 10 del matí, un Laporta avui més tranquil, menys combatiu, és veritat, però ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc, diu, del club, del projecte esportiu, i seran recordat al Madrid.
6: És un repte apassionant, és un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
5: I en l'àmbit esportiu, diu Laporta que és un equip altament competitiu, un equip

0: magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols.
1: Aspirem a guanyar-ho tot, tenint doncs l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada, i per suposat aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
0: Aprovat, Sergi, ara mateix la primera part del punt 4, el que dèiem, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliat amb àmplia majoria, aprovat amb àmplia majoria, el club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions, això s'ha aprovat amb àmplia majoria, ara mateix es votarà l'aprovació d'aquesta emissió de bons per un valor de 210 milions d'euros.
2: Suposo, Arbu, que en algun moment es farà una pausa per dinar, i aquesta tarda està previst que sentim Deco també, oi?
0: Sí, la pausa cap a les 3 per dinar, a partir de les 3 de la tarda, veurem com van els timings, però està previst per escaleta que sigui a partir de les 3, i sentirem Deco a primera hora de la tarda, en principi entre el punt 4 i el punt 5. Després d'aquest punt, és el punt 4, farà una anàlisi de l'últim mercat de fitxatges. També sentirem, per cert, el vicepresident esportiu, Rafa Juste, durant aquesta tarda, aquesta assemblea que està previst que s'acabi entre les 6 i les 8 del vespre.
2: Una assemblea que estem seguint en directe a la via web de Catalunya Ràdio amb el Roger Bosà des de les 10 del matí i fins que faci falta. Moltes gràcies, Roger. Fins ara.
0: Fins ara.
2: I en clau esportiva, el Barça, que juga avui al Pizjuán, a Can Sevilla, a les 9, des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça líder, amb 6 de 6, ve de guanyar el Racing per 7-2. El Sevilla, 5è amb 13 punts, ve de guanyar el Deportivo de la Coruña per 0-1. A Sevilla ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
2: Escolta, per on passa l'última hora del Barça amb aquest focus que tenim posat a la porteria, eh? Qui farà de Joan García avui al Pizjuán?
3: Aquesta és la pregunta del milió d'euros, efectivament. 32 graus ara mateix a la capital andalusa. S'espera que a l'hora del partit, a les 9, baixi, entre cometes, fins als 30. Per tant, estem en un dia clarament encara estiuenc. I com deies tu, amb el gran dubte, la gran incògnita de saber avui qui substituirà a Joan García a la porteria. Joan García s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al genoll, ha de fer net, aprofitarà l'aturada de seleccions per recuperar-se, i mentrestant avui la tria és entre Wojciech Szczęsny o el recentment fitxatge aquest estiu, el porter de la selecció de Croàcia, Dominik Livaković. També ha viatjat un futbolista, un porter del filial, però en qualsevol cas ho fa com a tercer porter. Pel que ahir va explicar Flick, sembla que deixava entreveure que Szczęsny seria l'escollit. Diu que és el segon porter, diu que coneix i està més integrat a l'equip, però per algun motiu es devia fitxar en el seu moment el futbolista croat Livaković. Per tant, jo no voldria hores d'ara donar res per fet, eh? Podem veure a Szczęsny, que és el que en principi tot apunta, però no descartaria que finalment s'imposés doncs certa lògica i veiéssim a Livaković.
2: Últim partit abans de l'aturada de seleccions, a Bernat, per tant avui no caldria fer rotacions en excés. Quin 11 t'imagines avui contra el Sevilla?
3: Bé, més que rotacions, el que faria seria tornar a desfer les rotacions que es van fer contra el Racing de Santander, i avui, per exemple, futbolistes com Cubarsí, com Fermín, com Xavi Espart, o fins i tot Anthony Gordon, tot i la bona actuació de Dayemi contra el Racing, doncs poguessin tornar a l'11 titular. Per tant, seria el més normal que veiéssim un equip format per aquests futbolistes, més els ja habituals i fixes, els de la columna vertebral, com Pedri, com Rodri, Lamine Yamal o Rafinha en atac.
2: Molt bé, el Barça que torna a un Sánchez-Pizjuán on l'any passat, recordem, hi va perdre, eh?
3: Sí, 4-1, un partit el mes d'octubre, abans d'una aturada de seleccions. Per cert, no vull fer el comentari amb cap intenció, però amb Wojciech Szczęsny a la porteria. 4-1, victòria del Sevilla. La veritat, va ser de les poques alegries que va tenir l'afició del Sevilla aquella temporada. I hem de dir una cosa, el Barça, la de la temporada passada, va ser l'única derrota, o l'única derrota en 10 partits jugats aquí en visites a la Lliga. Per tant, no és un camp que històricament, com a mínim en la història recent, hagi estat gaire complicat. Però sí que tenim aquesta taca de la temporada passada amb un partit on recordo que va brillar especialment un exjugador del Barça, el xilè Alexis Sánchez, que ja no és el Sevilla.
2: El Sevilla ha començat bé aquesta temporada, Bernat, però escolta, Luis García, l'entrenador, diu que pràcticament contra el Barça no hi ha res a fer.
3: Sí, sí, ahir es va desfer elogis pel joc del Barça, que et maten, que tenen una voracitat insaciable, que no et deixen ni respirar. Tot i així, com dius, el Sevilla està vivint un bon moment, 5è a la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i una derrota. La ciutat de Sevilla, en general, viu un bon moment de futbol, perquè el Sevilla és 5è i el Betis és 3è, i a més a més jugant a la Champions. Hi ha dies d'alegria, per tant, pels andalusos de Sevilla, dels dos equips, però avui haurem d'estar pendents d'aquest Sevilla que, tot i les paraules de Luis García Plaza, no voldria donar res per fet, i avui el Barça segurament es trobarà amb un dels partits, amb un dels enfrontaments més complicats des que acaba de començar la Lliga.
2: Àrbitre del partit?
3: Doncs el valencià Juan Martínez Munuera.
2: Doncs aquest Sevilla-Barça, a partir de les 8 ja a la TDT de Catalunya Ràdio, les 9 al partit, el viurem amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. Fins ara, Bernat!
3: Fins ara!
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Baixem una categoria, baixem a la segona divisió. Avui a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla. El Girona es 13è, ve de perdre per 1-2 contra el Castelló, el líder de la categoria. I el Cádiz és 20è amb 3 punts i encara no ha guanyat en aquesta temporada. Ja hi tenim a Cádiz, Eduard Solàs. Hola, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: També hi tenim el Xevi Soler, en aquest cas a Barcelona. Xevi, què tal? Bona tarda.
5: Molt bé.
2: A veure, Xevi, començo per tu. Per on passa l'última hora de l'equip?
5: Doncs per baixes. Baixes importants en el Girona, que es veurà obligat a haver de fer canvis. Recordeu, Abel Ruiz ve a doble targeta groga i, per tant, la vermella. Avui sancionat el que ha estat mitja punta en els últims partits del Girona. També la lesió de Brian Hill, que se suma a la de Justin, amb problemes per les bandes per l'equip de Quique Álvarez. Un equip de Quique Álvarez que va fer un pas enrere amb la derrota la setmana passada contra el Castelló. Una derrota, això sí, marcada per aquesta expulsió d'Abel Ruiz, i que ara mateix està a la zona mitjana de la classificació, encara una miqueta més lluny dels seus objectius d'almenys classificar-se per playoff.
2: Possible 11, Xevi, d'avui, de Quique Álvarez.
5: Hi haurà canvis, i avui no és tan fàcil encertar-ho com, per exemple, la setmana passada, que tothom apostava pel mateix 11. La defensa, Gazzani a la porteria no el mou ningú, la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno. El doble pivot que podria passar a tribot en el cas que així ho decideixi Quique Álvarez, per tant, Izan, Fran Beltrán i Morante, substituint a Abel Ruiz. És veritat que aquesta fórmula no li va funcionar molt a Còrdoba, però en els partits de domicili és probable. A la banda dreta ja se l'ha fet seva Esprilla, l'esquerra ha de ser per Carles Pérez, perquè és l'únic extrem sa ara mateix a la plantilla, i en punta Vladislav Banat.
2: A veure, Solàs, venia de dues victòries seguides abans de la derrota contra el Castelló. Avui contra un dels últims, bon dia per recuperar sensacions, no?
4: Sí, sobretot, com deia en Xevi, la setmana passada, aquesta derrota contra el Castelló, recordeu que fins i tot hi va haver moments a la primera meitat quan el Girona guanyava per 1-0, que el Girona era provisionalment com a líder, ara és lluny de 6 punts del Castelló, un equip que ens va agradar molt la setmana passada. Derrota contra el Castelló, però és que el Girona ha tingut un calendari aquestes últimes jornades contra equips de la part alta. Ha hagut de jugar contra els líders, és el cas de les Palmes, o fins i tot la setmana passada contra el Castelló, enmig contra l'Sporting de Gijón, que era un co-líder, i com dius avui, una bona oportunitat contra un Cádiz, que és un dels equips que encara no ha guanyat. Els altres dos són l'Albacete, que serà el rival del Girona la setmana que ve, i el Ceuta, un Cádiz que no estava ben classificat, i un Girona que es presenta avui aquí al Carranza. Ara sentíem Bernat que deia que fa molta i molta calor a Sevilla, també aquí a Cádiz, uns 150 quilòmetres de la capital andalusa, fa una miqueta de vent, com ja sol ser habitual avui aquí a Cádiz, i un Girona que es presenta al Nuevo Mirandilla com l'equip màxim golejador, juntament amb l'Eibar, després d'haver marcat 10 gols.
2: Ara ho dèiem, el Cádiz ha començat molt malament solar. Suposo que has pogut parlar amb companys periodistes, amb el taxista que et porta de l'estació de tren o de l'aeroport cap a l'estadi. Quin ambient es respira a Cádiz, una ciutat que viu molt al futbol? Suposo que no n'estan contents, aquest inici de temporada.
4: No he parlat amb cap taxista, perquè he vingut de Sevilla amb cotxe cap aquí a Cádiz.
2: Amb tu mateix?
4: Sí que, amb mi mateix, amb en Juan Palomo. Però sí que he parlat amb alguns companys dels mitjans de comunicació d'Andalusia, i realment ells creuen que Albert Celades està en perill de destitució si avui el Cádiz perd el seu partit. Recordem que, com dèiem abans, el Cádiz és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit, contra l'Albacete i el Ceuta tampoc. Tres empats contra el Celta B, l'Aldenc i el Valladolid, dues derrotes contra l'Almeria i contra les Palmes, que són els dos últims. Per tant, dues jornades sense conèixer la victòria. Un Cádiz que fa dues temporades que estava a primera divisió i que ara ho veiem en zona de descens a primera federació.
2: A veure, Xavi, la pregunta que esperes durant tota la setmana. Àrbitre del partit.
5: Impartirà justícia estrictament el senyor Manuel Ángel Pérez.
2: Doncs aquest partit a les 9, aquest que digui Girona, amb el Solà, el Xavi i companyia, avui a l'AVI, al web de Catalunya Ràdio, també a l'opció de la televisió, a l'opció d'àudio de la Liga Hypermotion Televisió, també podeu sentir la veu de Vellut del Solà, i si no, l'AVI al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Solà, gràcies, Xavi.
5: Adeu.
4: Adeu.
2: I avui passen més coses a l'Univers Futbol. A Ripo, comencem per aquest partit de la primera divisió que tenim en joc. Està guanyant el conjunt local.
6: Està guanyant l'Osasuna contra el Rayo, a punt d'arribar al descans. 44 i mig de la primera. Osasuna 1, Rayo 0, marcat Budimir, que ha fet el seu gol número 100 a la Lliga.
2: Avui dos partits més a la primera divisió.
6: A 1:15, Atlètic Club de Bilbao a l'Alavés, i a 6:45, Celta Racing.
2: Això al futbol de la primera divisió. A la segona divisió, quin menú tenim?
6: Doncs mira, tenim en joc un partit també des de les dues del Reial Societat B 0, Mallorca 0. Mallorca, equip que també està lluitant i pugnant per les places d'ascens. Directe a 4:15, Andorra Sporting. A 6:45, el Castelló, el líder, rep el Tenerife, també a 6:45, el Denk Eibar, i baixem una categoria més a la primera federació, Murcia Europa. A 6:45, l'Europa busca la primera victòria de la temporada.
2: Manu, del futbol internacional.
6: Tenim en joc a la Premier League un partit, és el Tottenham 0, Aston Villa 1. A 2, aquest ha començat a 2:45, a 4:00 Brighton Arsenal, i a la Championship, la segona anglesa, tenim en joc un derbi, el Millwall West Ham, partit d'altíssim risc. S'ha triplicat la seguretat per evitar que repeteixin incidents del passat. Sense anar més lluny, el 2009 un aficionat va ser apunyalat i el partit es va aturar 3 cops per invasions de camp. Ara el partit el tenim a la segona meitat i està guanyant el Millwall per 2-0. A la sèrie A, partides també, Roma-Inter a 6:00, co-líders tots els equips en ple de victòries. A la Bundesliga, a Stuttgart, Borussia Dortmund, a 6:45, i a la Lliga dels Països Baixos, Ajax, Excelsior, a 8:00, si els de Mitchell guanyen, es posaran co-líders a l'espera dels partits de demà.
2: A la Lliga F, hem comentat abans, el Badalona Women 0, Reial Societat 0. De seguida connectem amb el Marc Andrés, que em demana pas des de Palamós per sentir protagonista en clau Badalona Women. I a banda d'aquest partit, Ripo, què tenim avui?
6: A 4:00, Espanyol Madrid Club de Futbol. Les madrilenyes han guanyat els 3 primers partits i l'Espanyol encara no ha guanyat, i això és el que diu l'entrenadora de l'equip blanquiblau, Sara Monforte.
7: Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF. Bueno, l'entrenador amb José, crec que està donant-li una cara molt diferent a lo que ha sigut ell normalment. Normalment els equips de José són més combinatius. Sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical. Un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF. És un equip molt europeu, no? Molt d'anades i tornades.
6: A 6:00, Atlètic de Madrid Logroño, a 9:15, Madrid-València, i ahir, nova golejada del Barça contra l'Alavés per 0-6, amb 3 gols de Clàudia Pina. En parla el tècnic blaugrana Pere Romeu.
8: Té molta facilitat en els metres finals, on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si això li sumes la facilitat que té per carregar la cama, per tirar a porta, clar que tingui aquests números golejadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
2: Molt bé, doncs les paraules de Pere Romeu després d'aquesta golejada. I Ripo, arriba al descans al partit de la primera divisió.
6: Sí, amb aquest Osasuna 1, Rayo Vallecano 0, també a segona descans, Reial Societat B 0, Mallorca 0.
2: I com us deia, em demana pas al Marc Andrés des de Palamós, des del municipal de Palamós, amb protagonista, amb la portera del Badalona avui, Txell Font, després de l'empat a casa contra la Reial Societat, empat a 0.
9: Doncs sí, Sergi, aquí amb la Txell Font, després d'aquest partit, d'aquest Badalona Women 0, Reial Societat 0. Txell, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Hola. Bé, totes les porteres volen jugar, potser avui és una mica més curiós, no?, la manera de jugar, però bé, has hagut d'entrar al minut 32 amb una futbolista menys. Com has vist el partit des de la teva posició?
10: A veure, la veritat que era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys, i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant, i més amb la situació que estàvem.
9: I és veritat que, per fer el resum del partit, pots destacar aquesta pilota al travesser, no?, els últims minuts que han enviat elles, però vosaltres també heu tingut bones oportunitats. No s'ha fet molt palès, no?, que fossi una jugadora menys durant el partit?
10: Sí, al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
9: I és veritat que Lezama segurament veu fer un mal partit, però després encadeneu dues victòries seguides i hi havia un empat amb una futbolista menys. Creus que esteu creixent en aquesta temporada?
10: Sí, al final som un equip molt nou i crec que a poc ens anem coneixent i es va notant que amb el temps pues, farem coses molt grans.
9: D'acord, Txell, moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
9: Les paraules, Sergi, de la Txell Font després d'aquest partit. Una Txell Font que avui ha estat suplent però ha hagut d'entrar al minut 35 de partit després que expulsessin a Maria Valenzuela, la portera titular, en vermella directa.
2: Gràcies, Marc. També gràcies, Francesc Ripoll. I encara en futbol, demà a partir d'un quart de 5 de la tarda començarà el derbi més important de Madrid, que enfronta a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid, que arriben dos punts de diferència a la cita. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. El partit que es jugarà al Riyadh Metropolitano arriba amb baixes importants pels dos equips. Pablo Barrios, en el cas del conjunt matalasser, i amb Militao i Rodrigo per part de l'equip blanc. Julián Álvarez, que era dubte fins a última hora, al final formarà part de la convocatòria de demà. Ho ha confirmat el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia al partit i ha deixat a l'aire una possible titularitat de l'argentí.
12: Bueno, sí, nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
11: Durant la roda de premsa també li han preguntat sobre la seva rivalitat amb Mourinho i ha destacat la seva admiració cap al portuguès.
12: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
11: El tècnic del Madrid compareixerà en roda de premsa a partir de 3:45 a la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
2: Gràcies, Roger. I faig un parèntesi en el món del futbol per parlar de motos, perquè està a punt de començar l'univers MotoGP d'aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb un Marc Márquez que estrena aquest cap de setmana liderat el Gran Premi d'Àustria i, per tant, defensa aquesta condició a partir de les 3, com dèiem, en una cursa que podreu seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Marc Márquez surt des de la primera fila.
13: Sí, el campió s'ha classificat segon entre el poleman Jorge Martín i un Pedro Acosta que hauria de ser favorit però que no vol. Un accident d'Àlex Márquez al darrer minut frenat els darrers intents. Potser el Marc hauria pogut accedir a la pole, però anava molt just. Ho ha explicat a DAZN.
14: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la Sprint Race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
13: Martín, Marc Márquez i Acosta a la primera fila, segona fila amb Bezzecchi, augura que torna de lesió, i Àlex Márquez, Pol Espargaró surt des de la cinquena fila i Àlex Rins des de la setena. Per tant, us convido a no perdre-us aquesta cursa a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les opcions esportives d'àudio del 3CAT.
2: Aquesta transmissió quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 minuts mal comptats. I també ja tenim un ull posat també al Mundial de Trial i al Mundial de Motocross.
13: Sí, perquè la Berta Avellán ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del Trial de la Pobladura de les Regueres a Lleó, darrera prova del Mundial. La pilota terrassenca s'hi juga el títol i d'entrada les coses se li han posat molt bé perquè ha guanyat la primera mànega i la seva rival, la Sofia Rabino, només ha pogut ser cinquena. Ara s'està disputant la segona, lidera Rabino, la Berta va tercera, per tant, al final del dia, la Berta que hauria de tenir més punts que no pas la italiana. Més coses, en aquest cas del Mundial, la competició masculina del trial, ja sabeu que Toni Bou és campió, però el de Piera vol acabar guanyant totes les curses i aquest matí ja ha guanyat la primera mànega. El Mundial de Motocross es decideix a Darwin, Austràlia. Aquest matí el català Guillem Ferrés ha estat quart a la cursa de classificació, amb victòria del seu company i rival Camden McLellan. Només que demà acabi les curses darrere del sud-africà, el pilot de Balsareny serà campió del món de MX2. Jo crec que acabant la primera cursa ja serà campió. I a la categoria femenina, la Daniela Guillén ha guanyat la primera cursa a Darwin i ara té 13 punts més que Chiara Fontanesi, la italiana, i la de Lloret, per tant, més a prop del títol.
2: Gràcies, Damià. Ara fem 2 minuts de publicitat i a seguida tornem per rematar el programa amb la ressaca de l'Espanyol, que hi va perdre a la Lliga, i també parlarem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana es disputa la Supercopa ACB a Badalona. Abans, però, Alfons Gorina, com tenim la Golden Cat, la semifinal on juga Catalunya?
15: Doncs malament, perquè ha remuntat França, li ha marcat 2 gols en tot just un parell de minuts a Catalunya, ara resultat de 2-3, quan queden una mica menys de 20 minuts pel final del partit.
2: 6 minuts i les 3, 2 minutets, i tornem per rematar el programa.
16: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
17: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
18: Amics, bona tarda a tothom.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català.
19: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Mundial 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: Gol del nou.
21: Tot és possible un dia de partit.
22: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
21: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
23: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
24: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: Vinga, va, 3 minuts i les 3. La setena jornada de la Lliga de la Primera Divisió la va obrir l'Espanyol i ho va fer amb derrota per 1-3 contra l'Elx.
1: El xiulet a la boca. Ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa, eh?
2: Així ho explicava el Sergi Andreu a la transmissió de l'Espanyol. Els blanquiblaus no van poder amb el coet, tot i jugar més de 85 minuts amb un jugador més. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
25: Bon dia. Ensopegada estrepitosa del conjunt blanquiblau contra un Elx que arribava a l'RCD Stadium amb només 2 punts i sense haver guanyat cap partit. L'Espanyol no va saber aprofitar aquesta expulsió de Federico Redondo al minut 6 del partit i va veure com, paradoxalment, l'Elx arribava al descans amb un avantatge de 0-2, doblet de Fernando a la represa. L'Espanyol ho va intentar, va retallar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscava l'empat, Valera va fer l'1-3 definitiu. Manolo González, que abans del partit va rebre l'homenatge de Cornellà al Prat pels seus 100 partits com a tècnic blanc i blau, molt decebut i contundent.
26: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
25: És la quarta derrota de l'Espanyol després de 7 jornades. L'equip arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Ara, 21 dies per pair-ho abans de jugar divendres dia 9 d'octubre al camp del Màlaga.
2: Gràcies, Roger. Vinga, i ho rematem en bàsquet, perquè avui comença oficialment la temporada ACB. Després de la Lliga Catalana, es juga el primer títol de la temporada amb la disputa de la Supercopa. Es fa a Badalona i, tècnicament, una final catalana és possible, ja que el Barça i el Joventut van per costats diferents del quadre. A les 6, Joventut-Bascònia, i a les 9, València-Barça, és a dir, el Barça contra el campió de Lliga i el nou equip de Nikola Mirotić. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
27: Hola, Sergi.
2: Com ho tenim, això?
27: Doncs ho tenim que d'aquí a 3 hores comença això, i comença la temporada ACB després de la Lliga Catalana, i el Joventut, que té el somni de passar una final ACB, en aquest cas de la Supercopa, juga a casa, i a més li ha tocat un equip que, tot i que és d'Eurolliga, té molt mala maró a dintre, entre l'entrenador i la directiva. Els resultats de pretemporada ja indiquen que el Baskonia no està en un bon moment. A més, Àlex Lent, un dels seus jugadors referents a dins, doncs no podrà viatjar. Per tant, en principi, jo crec que la penya té moltes possibilitats de passar a la final. I el Barça s'enfronta davant del campió de Lliga, que és veritat que ha perdut jugadors i entrenador, però que segueix tenint una gran plantilla, i de fet l'entrenador és assistent del que hi havia l'any passat, i per tant entenem que seguiran jugant el mateix. I el Barça, doncs, amb aquests 11 fitxatges nous, dels quals en podran jugar 9, intentarà buscar el segon títol de la temporada amb el dubte de Brizuela i amb la baixa, amb les baixes de Macundé i en Buan, dos jugadors interiors.
2: I avui l'altra Supercopa, la d'Europa, la Supercopa més catalana, la d'Arabia Saudita, tindrem final catalana, podríem dir.
27: Doncs sí, el Madrid del badaloní Pedro Martínez, que hi va eliminar a la pròrroga el Dubai de Xavi Pascual, que s'enfrontarà contra l'Olympiacos, que està entrenat per Barzokas, ex-tècnic del Barça, que ahir es va desfer de Saruna Jasikevičius del Fenerbahçe. Vull dir que ja veus que és una supercopa molt del Barça, però sense el Barça.
2: Molt bé, doncs gràcies, Macià. La viurem en directe al Tot Gira. Les anirem seguint a la gent d'esports. Anem a fer un cafè i a les 4, això, el Tot Gira amb el David Clopés i companyia.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, 100 Calafell.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duaraves. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on...

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis! Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell Ràdio.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
4: Calafell Ràdio.
2: Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just 7 dies hem deixat el número 1 a les mans de UGL amb el tema Moving to the Sun, un dels èxits que han marcat aquest estiu. Veurem si repetiran el lideratge o no. En una primera llista que avui tindrà 3 noves incorporacions entre les 40 posicions i també 3 novetats a la categoria dels aspirants, totes elles cançons de casa. Per tant, avui, una llista ben catalana, la que ens queda. Comencem el repàs i ho fem amb Joe i el seu End of Beginning, una cançó que porta 36 setmanes a la primera llista i que es queda ja a les portes d'abandonar-la.

0: estat un bon estiu pel Miqui Núñez. Un altre cop és la seva última proposta i en baixa una. De la 38 a la 39. Precisament la 38 i tenim la primera de les tres entrades. Se l'emporta Guillem Gisbert, el que va ser... El que és encara perquè estan hivernant, però tornaran, estic convençut, els Manel. Guillem Gisbert avança el seu nou projecte en solitari amb aquesta cançó que ens encanta. Entra a la llista, això es diu Entretén-me.
1: Número 38.

7 dies es van incorporar des de la 40 i, evidentment, ja pugen. La seva segona setmana per Gina Stein i Nil Moliner es queden a la 36. Això es deia amb qui estaràs. A la 35, un artista que ha perdut el seu cognom. Ara es faria amb el seu nom, de pila, Miley. Miley Cyrus, Miley pels amics, ens presenta aquest Vasper Suede, el tema que donarà títol al seu nou treball, que està ja, ja caigut, ja el tenim aquí. La cançó entra a la llista des de la 35. Let's go.

0: seran protagonistes a la segona hora Siri Erland. Hem escoltat aquest tututurú després de 27 setmanes. Manté posició a la 33, però a la segona hora et presentarem la seva última proposta estrenada, doncs, recentment. Ara, però, ens anem de nou a la categoria dels aspirants. Hem mencionat a Siri Erland, però hi tenim una altra banda. Aquí, en aquesta categoria, un altre artista, en aquest cas, estancat en aquesta categoria des de fa ja unes quantes setmanes. Parlem de Karol G al costat de Bruno Mars, que encara no entren. Veurem si ho aconseguiran amb aquest estil.
1: Aquesta cançó

0: Ritmel de Bibi Rexha, New Religion, setmana número 25, a la primera llista en cau una. També va ser una posició Energia, un èxit de Doctor Prats que ens acompanya des de fa molts i molts mesos i encara té una bona posició.
1: Número 31.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, caiguda de 3 places per Drop Dead des de la 27 a la 30. A la 29 tenim la tercera entrada, se l'emporta Adela, aquesta artista que formava part de Cat Sai, abandonant la banda, i ara està en solitari, li està anant la mar de bé. Aquesta és la primera

0: Abraçada des de la 28 per Ariana Grande. Head the time, you love me, la soltem des de la 28. De seguida la 27, abans ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar-nos romàntics, per escoltar la veu de Sean Spiro. La tindrem en concert el 2027 a Barcelona amb totes les entrades exaurides des de fa mesos. Hi ha una gran expectació, que és ben bé el títol d'aquesta cançó. Great Expectation, la nova cançó de Sean Spiro, que continua a la categoria dels aspirants, però estem convençuts que entrarà perquè ens posa la pell de gallina.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Cabra amb aquesta versió del Far del Sud, versió remix a càrrec de Jordi Roca, Jordi Stone, en suma dues des de la 26. A la 25 seguim a casa per escoltar els Catarres amb aquesta cançó que ens encanta, diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

Tame Impala avui tindran protagonisme a la segona hora de la llista. Ja descobrirem per què. Recordem que tenen una altra cançó, en Loser. Veurem on la situarem, però tindrà una bona notícia. De moment, des de la posició 23, Dràcula, versió remix amb la veu de Jenny, en baixa dues, després de 39 setmanes. És, evidentment, rècord de permanència. Ens anem a la 22, pujada d'un lloc per Shine, la cançó de Yuji, Friends Montana i David Guetta.

0: L'Alfred García, un dels artistes mimats a la primera llista. Aquesta cançó no haurà aconseguit el número 1, però porta ja 13 setmanes a la primera llista, baixant, això sí, 5 posicions. Vine'm a buscar l'Alfred García per tancar ara, però abans de tancar abans anem a recordar un número 1 històric de la primera llista. Avui no serà molt històric perquè només ens anem 2 anys enrere per recuperar una cançó que ho va petar moltíssim l'estiu del 24. Parlem de la Marina Està Morena, Fira Flowers, que tornen a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de...

0: Doncs en Bruno Mars hem obert la segona hora de la llista. Això es deia On My Soul, des del seu treball de Romantic, cançó que ens dona molt bones vibracions i per això situem des de la 20. De seguida continuem escalant posicions. Encara hem d'escoltar la pujada més important de la setmana, que la tindrem d'aquí un moment. Abans, però, recordem que els que us acabeu d'incorporar us heu perdut l'entrada de Guillem Gisbert des de la 38 amb Entretenme. També entra la Miley des de la 35 amb Vesper Suede i des de la 29 Adela amb Ain i Los Angeles. Per tant, hem fet les tres entrades. També avui hem abandonat la llista Max Navarro amb Inigualable, també Pity Pan amb Negrita i Flashy Ice Cream amb Imagina. Per tant, tres entrades, tres sortides. I també hem de presentar cançons a la categoria dels aspirants. A la primera hora hi hem posat a Sin Espíreu i també Karol G, i ara toca fer una de les tres estrenes que tenim per fer. La primera ens la porta la Ludwig van amb una cançó que realment es va estrenar doncs fa cosa d'un any. Forma part del seu últim treball d'estudi. Per cert, la Ludwig van ha estat notícia aquesta setmana perquè n'ha guanyat el Premi Cerverí per la lletra d'Enganyar-te, una de les millors cançons de l'últim treball de la Ludwig. Doncs bé, en aquest mateix disc teníem una cançó d'aquelles de pell de gallina que ens ve de gust escoltar i que creiem que serà també un bon èxit per aquesta tardor que estem ja a punt d'engegar. Que bonic! És una d'aquestes cançons de pell de gallina de la Ludwig van que aspira a entrar a la llista.
1: Aquesta cançó aspira...

Doncs és la pujada més important de la setmana, o una de les pujades importants, perquè avui en tenim dues que sumen 11 posicions. Aquesta n'és una, Karol G, Jude Lyne i Rusovski, amb aquest Baby Wow. Segona setmana a la llista i ja la tenim a la 18. A la 17 manté plaça Somebody, My Body's Not Ready.

0: Dietz, atenció, perquè avui abandonen el top 10, passen de la 10 a la 15, això vol dir que tindrem almenys una nova entrada entre les 10 primeres. Veurem qui se l'emportarà o qui se les emportaran, perquè ja us podem avançar que tindrem més d'una. A la número 14 hi tenim l'altra pujada important de la setmana, 12 posicions, se l'emporta Teddy Swims. Tercera setmana per aquest Mr. Know It All, sap tot, absolutament tot aquest home, i em suma 11.
1: La cançó que més puja.

0: Tercera setmana per Michiko, en suma 7. S'aproxima al top 10 aquesta cançó de la 20 a la 13. De seguida a la 12, a la 11, i obrim el top 10 abans de nou a la categoria dels aspirants per estrenar, doncs, la nova de Cirerland. Després del tututuru, no en tenen prou i volen continuar sonant en el nostre imaginari i ens acaben de presentar l'última. Sempre podrem dir ara això. Quina és l'última de Cirerland? Doncs mira, l'última. S'estrena ja a la primera llista, l'última de Cirerland.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista. Hey.

Doncs aquí tenies a Banda Neon. Avui abandonen el top 10. Se situen des de la número 12. En cauen 6 a la primera llista. A la 11 hi tenim una pujada d'un lloc per Boston, l'èxit d'Stella Lefty, que avui s'aproxima al top 10.

0: Top 10 i descobrir les 10 cançons més importants de la setmana i també descobrir les dues entrades que hi tenim. Ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar l'última de les novetats que t'hem de presentar aquesta setmana. I ens la porta una banda que encara mai havien sonat a la primera llista. Es diuen Gorra Neta. Estem molt contents que debutin en el programa perquè la veritat és que ens han, podrien dir, enamorat amb una cançó que es diu Marta. Una cançó que es va estrenar doncs el mes de març, però que ara ha tingut una nova volada. Ha arribat amb aquesta cançó que està sonant a tot arreu, un senzill que parteix d'una història tan peculiar com la d'un nen que es perd a la muntanya. Un tema que combina tocs de pop rock i ska amb melodies que enganxen de mala manera i que es consoliden amb aquesta proposta en català que estem convençuts que serà tot un èxit. Gorra Neta, arriben a la primera llista amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist...

Segurament Estimo es queda la número 10, la cançó que ens serveix per començar el compte enrere per descobrir el número 1, si continua a les mans de Yugel o no. A la 9, primera de les dues entrades que tenim al top 10, se l'emporta Tame Impala. Bones notícies per aquest loser que en 4 setmanes en suma 4 i ja està a la...

31 fans que continuen fent el seu camí ascendent a la primera llista molt a poc, molt lentament. De fet, porten 19 setmanes amb nosaltres i encara no han liderat mai, però bé, veurem si algun dia ho aconseguiran. De moment estan a la 8, anem tirant. A la 7, la segona entrada dintre del top 10, se l'emporta l'Escatxai, amb aquest senzill que es diu

0: passat l'èxit de l'estiu i encara continua tenint presència al top 10 de la primera llista. L'hem escoltat des de les 6, la graciosa l'èxit de Quevedo i Elvis Crespo, que es va estar 3 setmanes al número 1 de la llista. A les 5 pugen dos llocs, Dani Sixiskit i Que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 5.

0: Valentina, porta-lo que...
1: Ja va liderar la primera llista i ja li toca anar perdent pistonada. Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa-la al disc, la cau, la tenim situada. Des de la 4 ens baixa dues, de la 2 a la 4. A la 3, pujada de dos llocs, cada cop més amunt, Tempac City, Cerfau.

0: Atenció perquè UGL i Ultradeté perden el lideratge de la primera llista. Moving to the Sun és una cançó que perd el primer lloc de la llista i, per tant, avui a la primera llista tindrem un nou número 1. Un nou número 1 que se'n va a les mans d'una gent que tampoc havien liderat mai la primera llista. Another s'emporten el número 1 de la primera llista amb aquesta cançó que ens encanta, és brutal. Talk to You és el nou líder de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana.
1: Primera llista amb...

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Let's go.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Benvinguts a Vinils amb Història. Som en Salva Minguijón
1: i en Manel Gómez. En aquest espai, a cada capítol escollirem un disc de vinil i parlarem de les circumstàncies que envolten la seva gravació i dels artistes que hi van participar. En molts casos, aprofitarem l'extensa col·lecció de Calafell Ràdio, que reuneix més de 5.000 títols entre LPs, singles i CDs.
0: El disc de què parlarem avui, el que esteu sentint des que ha començat el programa, és In Concert, de Derek and the Dominoes, un disc doble en directe gravat el 1970 a la mítica sala Fillmore East de Nova York.
1: Agafant-lo com a excusa, aprofitarem per parlar de l'època més convulsa i prolífica de la vida del seu líder, l'home conegut com a Slowhand, mà lenta, per la manera com mou la mà quan fa vibrar les cordes de la seva guitarra. Un dels guitarristes que acostumen a ser a totes les llistes de millors solistes del món. Parlem d'un top, l'únic, l'incomparable Eric Clapton.
0: Derek va ser el pseudònim que va usar durant un temps, fart de la fama que el perseguia des que es va donar a conèixer l'any 1964 com a solista dels mítics Yardbirds. En aquella època, les parets de Londres es van omplir de pintades que deien «Clapton is God», és a dir, «En Clapton és Déu».
1: La seva fama va créixer encara més quan, abraçant el seu estil musical preferit, el blues, va gravar un disc amb John Mayall and the Blues Breakers i va esclatar a escala mundial quan va formar el grup Cream, amb Ginger Baker i Jack Bruce l'any 1966.
0: Aquest supergrup va posar les bases del que després es va conèixer com a Power Trio, un tipus de formació de blues rock que es compon de guitarrista, baixista i bateria. Les constants tensions entre Baker i Bruce van portar a la seva dissolució només 2 anys després, però en aquest curt període ens van deixar 4 discs d'estudi plens de grans temes com aquest que sentireu ara, Butch.

0: Heu sentit Batch, un dels últims temes que els Cream van gravar junts. Com haureu apreciat els que en coneixeu la veu, està cantat per l'Eric Clapton. Això no era gens habitual en aquella època, ja que el cantant principal de la banda era en Jack Bruce.
1: Aquest tema va ser compost conjuntament amb el millor amic de l'Eric Clapton, en George Harrison, guitarrista dels Beatles.
0: Recordeu aquest nom, perquè serà important més endavant. Com us dèiem abans, els Cream van durar poc, en part per les contínues discussions entre Jack Bruce i en Ginger Baker, el bateria de la banda, dos personatges tan talentosos com complicats. Quan es van dissoldre, l'Eric Clapton va decidir formar un nou grup amb el seu amic Steve Winwood, que també passava una època complicada amb la seva banda Traffic. Així va néixer Blind Faith, una formació encara més efímera, que estava destinada a dissoldre's des del primer dia. Per què estava destinat a desaparèixer, Manel?
1: Doncs perquè en Clapton estava fart de la fama, com us hem dit al començament, i els mànagers de Blind Faith es van esmerçar molt per vendre la banda com un supergrup d'estrelles, un fet que no li va agradar gens. A més, recordeu que us hem dit que els altres dos membres de Cream eren persones difícils? Doncs, per sorpresa, el nostre amic Eric es va trobar que el bateria de Blind Faith era Ginger Baker, el seu antic company de Cream.
0: No tenim temps d'explicar-vos com n'arribava a ser de complicat en Ginger Baker. Només us direm que hi ha un documental sobre la seva vida que es diu Beware of Mr. Baker, Aneu en compte amb el senyor Baker, i que comença amb una escena on el senyor Baker li trenca el nas al director del documental amb un cop de bastó.
1: Déu-n'hi-do. Blind Faith, per desgràcia, només va treure un disc, homònim, i podem trobar el primer tema que Eric Clapton va compondre en solitari, tant la música com la lletra. Es diu Presence of the Lord, i la versió que sentireu ara pertany al disc en què es centra el programa d'avui, un concert de Derek and the Dominos.

0: Durant la primera i única gira que va fer Blind Faith, l'Eric Clapton es va fer molt amic dels integrants d'una de les bandes que els van talonejar, Delaney and Bonnie and Friends. Aquesta formació de soul rock estava liderada pel matrimoni de Delaney i Bonnie Bramlett i és famosa, entre d'altres coses, per a la gran quantitat de col·laboracions de músics famosos que apareixen als seus discs. Hi trobem, per exemple, en Greg i en Duane Allman, en Leon Russell, en George Harrison i el mateix Eric Clapton, que va començar a intervenir en els seus concerts quan encara tocava amb Blind Faith.
1: El problema per als Blind Faith és que en Clapton passava més temps amb ells que amb la seva pròpia banda. A poc a poc se'n va anar distanciant, fins que el grup es va dissoldre menys d'un any després d'haver-se format. Què va fer llavors? Doncs anar-se'n de gira amb Delaney and Bonnie i gravar aquest increïble disc en directe, Delaney and Bonnie and Friends on Tour with Eric Clapton. Ens sentirem el tema que obre el disc, Things Get Better.

0: Fruit de la bona relació que tenia amb la banda de Delaney and Bonnie, l'Eric Clapton els va demanar que l'ajudessin a gravar el seu primer disc en solitari. Com que encara no tenia molta confiança en les seves habilitats com a compositor, va comptar amb la parella per ajudar-lo a crear 8 de les 11 cançons de què es compon el disc.
1: La cançó més exitosa de l'àlbum va ser una versió de J.J. Cale, After Midnight, però la que més ens agrada a nosaltres és aquesta meravellosa Let It Rain, composta a 4 mans amb la Bonnie Bramlett i gravada amb la col·laboració de Leon Russell al piano i Stephen Stills, de Crosby, Stills & Nash, a la guitarra.

0: Arribem per fi a la formació de la banda que avui centra el nostre programa, Derek and the Dominoes. Poc després d'ajudar l'Eric Clapton en la gravació del seu disc de debut, diversos membres de Delaney and Bonnie and Friends van deixar la banda per desavinences amb el repartiment dels beneficis. De fet, aquests músics formaven la columna vertebral del grup. Eren en Bobby Whitlock, teclista i cantant, en Carl Radell, baixista, i en Jim Gordon, bateria.
1: Com que s'havien quedat sense banda i es portaven també amb l'Eric Clapton, el següent pas era evident. En Bobby Whitlock va anar a casa d'Eric Clapton a Anglaterra i li va proposar formar una nova banda.
0: Aquest nou grup havia de dir-se Eric Clapton and Friends, però recordeu, l'Eric Clapton volia passar desapercebut i ser un membre més del grup, inspirant-se en projectes més corals, sense líders definits com The Band. Així que, després de moltes discussions, es va acabar dient Derek and the Dominoes.
1: Encara hi ha controvèrsia sobre l'origen real del nom. Com hem dit abans, a Clapton li deien Derek, i l'afegitó de Dominoes s'ha atribuït, segons Whitlock, a un error de pronunciació a la presentació del grup a un concert.
0: Una altra versió que corre és que, a fi d'evitar el típic And Friends, es va voler treure a la palestra noms de músic admirats, i un dels noms era el de Fats Domino.
1: Abans que poguessin començar a crear cançons junts, però van rebre una proposta molt important, ser la banda que acompanyés el primer disc en solitari de George Harrison, All Things Must Pass, un triple disc mític que conté el gran èxit My Sweet Lord.

0: Derek and the Dominoes va debutar més o menys quan les sessions de gravació d'All Things Must Pass arribaven a la fi, en un concert benèfic a Londres. En aquell concert, els Dominoes van coincidir amb el bluesman de Nova Orleans, Dr. John, un reconegut practicant de vudú, i l'Eric Clapton li va demanar ajuda. Necessitava un amulet que l'ajudés a conquerir la dona de la qual estava enamorat feia anys, la Patty Boyd, i el Dr. John li va confeccionar.
1: Això no és broma, va passar de veritat. L'Eric Clapton estava desesperat d'amor per la Patty Boyd i ja no sabia què fer. El problema principal era que la Patty Boyd era la dona del seu millor amic, en George Harrison. Les sessions de gravació d'All Things Must Pass, amb ella present bona part del temps, no l'havien ajudat gaire i en aquell moment estava totalment obsessionat.
0: Però què hi ha millor que el desamor per compondre cançons? Els Derek and the Dominoes van marxar cap a Miami per gravar el seu primer disc, Layla and Other Assorted Love Songs, amb el productor Tom Dowd. L'èxit més gran de la carrera d'Eric Clapton seria precisament Layla, una cançó inspirada en un antic poema persa del segle XII sobre un home enamorat d'una dona que està fora del seu abast i que parla, evidentment, del seu propi amor platònic.

0: Heu sentit aquesta part final de piano i la melodia de guitarra que l'acompanya? Doncs sí, amics i amigues, també tenen història. Personalment, Salva, aquesta és pel meu gust la part més brutal de la cançó. No sé si s'opines igual.
1: Totalment, és increïble.
0: El productor del disc, Tom Dowd, estava produint un altre disc mític mentre treballava per a Derek and the Dominoes, Idlewild South, dels Allman Brothers. El gran mite de la guitarra slide, Duane Allman, va demanar-li si li podia presentar l'Eric Clapton i es van fer immediatament inseparables. En Duane Allman apareixen diverses de les cançons de l'àlbum, inclòs aquest final apoteòsic de Leila.
1: Pel que fa a la cèlebre melodia de piano, està acreditada al bateria de la banda, Jim Gordon, com si fos seva. Amb els anys, de tota manera, ha anat creixent el rumor que li va robar la idea a la seva xicota d'aquell moment, Rita Coolidge, corista de Delaney and Bonnie and Friends i de moltes altres bandes de l'època. L'Eric Clapton mai ha confirmat aquest fet, ni l'ha acreditat a ella, ni ha pensat mai en donar-li una part de l'absurda quantitat de diners en drets d'autor que ha generat la cançó.
0: Efectivament, Salva, aquest seria un altre desafortunat cas en què l'aportació creativa d'una dona a una obra genial va ser silenciada. Quan va intentar reclamar la seva autoria, el mànager de l'Eric Clapton, Robert Stigwood, li va dir: «Què faràs? Ets una noia, no tens prou diners per demandar-nos. Deixa-ho córrer».
1: En fi, Manel, canviem de tema, que encara ens demandaran a nosaltres. Ens posem de ple amb el disc que centra el nostre programa d'avui.
0: In Concert recull cançons gravades en dues nits diferents al Phil Morris de Nova York, a l'octubre de 1970. Val a dir que aquest local novaiorquès s'hi han gravat altres enormes àlbums en directe, com el Live at Phil Morris de The Allman Brothers.
1: El va gravar el que potser és l'enginyer de so més llegendari de la història del rock, Eddie Kramer, famós per les seves col·laboracions amb Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones, Kiss i molt especialment per la societat creativa que va establir amb Jimi Hendrix els estudis que van crear conjuntament, els Electric Lady Studios de Nova York.
0: El disc es va publicar l'any 1973, assolint el top 20 a Billboard. A In Concert trobem uns músics en estat de gràcia, que es coneixen i es compenetren a la perfecció, improvisant versions llarguíssimes dels seus temes, com aquest Why Does Love Got to Be So Sad? Per què l'amor ha de ser tan trist?

0: Us recomanem que escolteu aquest disc del començament al final perquè és increïble. I, si us quedeu amb més ganes, fa uns anys es va editar Live at Fillmore East, que és bàsicament un concert amb material extra d'aquelles nits que no van cabre al disc original. Són temes llargs, molt en la idea dels 70 de fer jams. Per a que us feu una idea, la cançó més curta, Bottle of Red Wine, que és la que acompanya aquestes paraules, se'n va gairebé als 6 minuts.
1: Quatre de les 9 pistes del disc doble superen els 10 minuts. Memorable, pel meu gust, la versió de Let It Rain. Compartirem una llista de reproducció pública de Spotify a les xarxes de Calafé Ràdio perquè pugueu tornar a escoltar-les i, seguint els enllaços, descobrir els àlbums dels quals les hem extret.
0: L'última cançó que us posarem avui explica també la fi de Derek and the Dominoes. Molts dels membres de la banda passaven en aquells moments per greus problemes d'addicció a l'alcohol i a les drogues. El mateix Eric Clapton, que com ja us hem dit estava deprimit pel seu amor no correspost amb la Patti Boyd, va rebre, a més, dos cops molt forts.
1: Primer, el seu gran amic Jimi Hendrix va ser trobat mort al pis de la seva xicota a Londres, víctima d'una sobredosi accidental al setembre de 1970. Com a homenatge a Hendrix, els Dominoes van incloure una versió de la seva cançó Little Wing a l'àlbum Layla and Other Assorted Love Songs.
0: Un any després, una altra tragèdia acabaria per enfonsar en Clapton i desfer per complet Derek and the Dominoes. Dwayne Allman moria en un tràgic accident de moto.
1: Us deixarem amb la versió de Little Wing en directe que podeu trobar a Live at the Fillmore East, un cover colossal. Potser el meu favorit d'aquest clàssic de Hendrix, dels molts que se n'han fet, Stevie Ray Vaughan, Sting, Pearl Jam o Skid Row, entre els més coneguts. Atenció a les dobles veus, una meravella.
0: Per cert, per acabar amb una dada més alegre, el 1977 la Patti Boyd es va divorciar de George Harrison i el 1979 es va casar amb l'Eric Clapton. El seu padrí de boda, en un gir molt estrany dels esdeveniments, va ser el mateix George Harrison.
1: Ara sí, us deixem amb Little Wing. Gaudiu-la com la gaudim nosaltres. Ens retrobem en un parell de dissabtes aquí, a Vinils amb Història.
0: A Calafell Ràdio.
1: Fins una altra.
0: Long live rock and roll!

Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.

ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.

A la Fin Ràdio. Són les 12. Mira'ns al web calafell.tv i trobaràs entrevistes, notícies i continguts del que passa a Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Valentina, porta lo que le.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, 100%